Canto per posseir coses immaterials, per conèixer allò que crec que sóc, o per deixar de ser algú. Canto perquè és bo per la salut. Canto constantment, per ser lliure, per dins i per fora. Canto perquè sóc tímida, per tenir intimitat. Canto per somiar i somio que canto. Canto per animar la festa o bé canto per fer dormir. Canto simplement per fer vibrar l'aire. Canto per escaquejar-me. Canto per empestar i per portar la contrària. Per exposar la fragilitat de la vida, acceptar els errors i despullar-me. Canto per trobar la felicitat. Canto al plany i a l'eufòria. Canto a l'amor i l'amor em fa cantar. Canto a la pena i se'm desfà. Fins i tot crido cantant. A vegades canto per diners, però a vegades canto per no pensar en els diners. Canto perquè m'és igual tot, perquè cantar només és un joc. Canto quan no sé parlar. Canto per aprendre idiomes, però també canto sense lletra. És veritat que a vegades canto i no serveix de res. Però canto perquè m'encanta. I si no canto,

apropar-me una mica més a tu. Perquè t'estimo, perquè m'escoltis. Que si tu cantes jo t'escoltaré i si m'ho demanes cantaré amb tu. Canto per confessar-me, perquè confieu en mi. Per explicar històries, destapar injustícies i viatjar a l'infinit. Canto perquè la mort m'agafi cantant. Canto a l'individu i a la societat. Canto al passat per entendre què està passant. Canto per fer la revolució i per tenir revelacions. Canto al futur perquè segueixin cantant les següents generacions.

tartare, sans sucre ou salé. Ah, si la pâte savoie, c'est bien.

s'il n'y a pas savoir si vagues finiront par nous avaler.

savoir si les vagues finiront par

els homes triguen massa. Mai no en surt res de profit. Mon fill és fora de casa. Fa 3 dies i 3 nits. Així cantava una dona. Sense voler-ho, vaig ser.

temps de plorar. Sento una veu que m'ho diu, una veu que mai no enganya. Sols les mares la sentim, tantes voltes l'he sentida, com un corcó al fons del pit. Mon pare morí a Astúries, i a Belchite el meu marit. Ja començo

que és el que hi veus quan és ben tancada. I pots veure un sol brillant com els ulls d'algun infant, uns llampecs sense i enllà, i al bell mig de l'oceà el Titanic que naufraga. I pots veure un escolar que s'acaba l'esmorzar, un mossèn en bicicleta, un solista de trompeta.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Montescot, 95.
2: Cremant núvols passa el sol, vertical i el món s'atura, demanant pietat al foc, s'amaguen les criatures.

mandra del migdia. Protegiu l'amor fortí, si així ho vol Déu, així sia.

0: sabràs què fer-ne ni què dir-me'n.
1: Ràdio Arrels.
2: El volum 95 i 88.2.

0: Radio Arrels, són les 6.
1: Escolteu Radio Arrels.
0: Radio Arrels.
2: L'informatiu. A Radio Arrels.
3: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapart sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapart és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
4: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus. Bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
3: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Radio Arrels.
5: És un equip que té una flama, que porta una idea i creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on van tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits, els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
3: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
6: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcir bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al capcir menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a la Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
8: Ràdio Arrels, el volum 88.2.
9: Ràdio Arrels, 100% en català.

Deixa que el dia passi sense cap pressa. Deixa que el temps circuli sense avisar. Deixa que el vent s'endugui la paperassa. Deixa que el dia passi.

buscant un munt de flors i pantans entre pols de 200 diamants. Ja no sé si voldré cremar

0: Radio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 7, escolteu, no perdem el nord a Radio Arrels. I ara, abans de començar el nostre programa, us deixo amb l'informatiu seguit de la meteo.
4: L'informatiu. A Ràdio Arrels.
5: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapart sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapart és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
6: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus. Bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
5: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
7: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
5: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
1: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcí bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcí, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
8: Radio Arrels, Alenyà, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Per avui, doncs, divendres 9 d'octubre, parlarem doncs, de moltes coses. Comencem per presentar la primera hora del nostre programa. Començarem per parlar de gastronomia. En efecte, a la Casa Macià ha organitzat doncs, tast de vins i en parla l'Isaac Badros. Després, dansa amb arrels de rumba, parlarem doncs dels orígens de la rumba als anys 50 abans de la seva aparició. I després, doncs, com l'utilització dels pesticides a l'estat francès afecta el medi ambient.
4: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori, explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Doncs, a cegues, els ulls tapats. Qui parla és el famós sommelier Isaac Pedrós.
1: D'acord? En el fons sí que farem un tast de vi. Però també practicarem com es tasta el vi, que això és molt diferent. D'acord? Doncs vinga, per començar i per centrar més aquesta atenció plena, us proposo que us senteu tant...
0: Isaac Pedrós, ets sommelier... Bé, explica el que acabem de fer, Mio. Mio, m'agrada més que ho facis tu mateix.
2: Doncs moltes gràcies per l'oportunitat. Hem fet un tast de vins que va més enllà de tastar, perquè ens centrem en els sentits, en allò que sentim tots, en allò que podem percebre tots o gairebé tots, i sobretot que el que busca és mirar més enllà del que hi ha a simple vista. D'aquí ve que el tast sigui en un context diferent al que estem acostumats a tastar, perquè sens dubte el que volem és buscar darrere d'allò que és més evident a primer cop d'ull, no? Històries darrere de les persones, qui fan els vins, com podem entendre els vins, com podem entendre el paisatge allà on s'elaboren els vins, què podem sentir, què podem percebre a l'hora de tastar uns vins o uns altres, etc.
0: Un tast de vins a cegues, la gent no s'hi veia en res, ha estat molt sorprès. Què t'ha sorprès més de la reacció dels assistents, eren com ratolins de laboratoris, no?
2: Sí, a mi el que em sorprèn més i alhora el que m'atrau més és aquest canvi que es genera. Perquè, és clar, tens a tots els companys engrescats, amuntats durant una hora, a cegues, com bé dius, i de cop i volta ells es treuen l'antifaç i descobreixen que el qui no hi veu ets tu i no ells. És a dir, en el fons el que estem generant aquí és un exercici d'empatia. I tota aquesta dinàmica d'alegria, d'alçar la veu i d'anar més que porten ells, es talla en sec i sembla que aquest xoc emocional és amb ells el que els fa plantejar aquest exercici d'empatia que hem fet, no? I això per mi és preciós, perquè aquest canvi vol dir que han entès molt bé què s'està fent i vol dir que a partir d'avui, possiblement, quan vegin una persona diferent amb ells, el seu anàlisi serà diferent.
0: No ho he dit abans, però ets sec.
2: Exacte.
0: I doncs per tu és una experiència important, que no és la teva experiència habitual a la feina.
2: Sí, és molt important i és una feina que fa molts anys que estic fent amb uns bons amics i companys i amb qui d'alguna manera m'han permès també arribar a moltes persones, no? I sobretot a arribar a sensibilitzar aquest teixit empresarial que a l'hora de contractar una persona o una altra doncs pot haver-hi aquest gran mur que són els prejudicis que el que fa el prejudici en el fons és coartar d'aquestes oportunitats laborals, personals i de més a qualsevol persona que sigui diferent de la resta per qualsevol motiu.
0: Isaac Pedrós, cal dir que ets diputat al Parlament de Catalunya, no avui bon diputat, diu una persona que passa, avui no parlarem de la teva feina, ho farem una altra vegada, si vols, de parlar de la teva feina, justament per les persones amb discapacitats, de tota mena de discapacitats. Moltes gràcies, Isaac,
2: gràcies
0: per aquest moment molt important i molt, molt emotiu. Ah, una altra pregunta, perdó. Una altra pregunta. Has parlat de maridatges amb els menjars,
2: sí,
0: però també amb la música.
2: I tant, i tant. Jo crec que de maridatges en podem fer de molts tipus. Vull dir, hi ha persones que per si soles mariden per afinitat, hi ha persones que no mariden i per tant són contrastos, no? Per tant, amb les relacions socials també hi ha maridatges. Hi ha moltes polítiques que necessiten d'un maridatge o d'un altre. Hi ha moltes oportunitats que necessiten d'un maridatge o d'un altre, igual que els vins, igual que els menjars, igual que la música. I sens dubte, poder estar olorant, tastant i escoltant, per mi, quelcom que està maridat per afinitat, és màgic.
0: Isaac Pedrós, moltes gràcies. Fins una altra.
2: Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots els oients d'Arrels. Gràcies.
0: Entre els participants hi ha un vinyeter. Bocinet, què t'ha semblat aquest tast de vins?
3: Bé, sobretot pels qui no sabíem en quines condicions el faríem, ha estat una experiència que crec que la recordarem. Sempre havíem sentit a parlar del concepte de tasta cegues, però quan efectivament resulta que els vins els

0: tasta sense poder veure el contingut, ni el color, ni l'origen. Tens una visió, més ben dit, del que estàs tastant molt diferent de quan t'hi pots veure.
1: Tu ets vinyater, per tant t'hi entens. Has estat sorprès per algunes vins, algunes coses, algunes maneres de fer?
0: Sobretot per la manera de que t'arriba la percepció del que estàs degustant. El fet de no poder utilitzar la mirada a l'hora de fer el tast, això fa que hagis de potenciar tots els altres sentits d'una manera que apareixen elements que segurament en unes altres condicions no captaries.
1: Un dels vins era teu, ho sabies abans?
0: Bé, sí, en aquest cas l'organització em va demanar si podia proveir les ampolles, per tant n'estava el cas, però és veritat que fins i tot coneixent-ho he tingut els meus dubtes quan estàvem fent el tast si era un ordre en el que anava abans o després.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Demanem a dues senyores com han viscut aquesta experiència.
2: Jo em dic Glòria. I jo Alicia.
1: Què té d'especial aquest tast de vins?
2: Pues totes les emocions que ens ha arribat a tocar, sobretot al final quan hem sapigut la sorpresa que hi havia.
1: Quina sorpresa?
2: Doncs que la persona que ens ha fet el tast de vins era cec.
1: Però això ho sabíeu abans, no?
2: No, ni idea.
3: Veníem a cegues, nosaltres veníem a cegues, sense saber on veníem.
2: De fet, hem començat amb un antifaç i hem fet tota l'experiència amb els ulls tancats i, clar, això ens ha fet portar a on ell, de la manera que ell està visquent tot, no?
1: Esteu aficionades a vins?
3: Sí, jo vaig a moltes cates de vins. A mi m'agrada moltíssim, però mai havia fet una d'aquesta manera. Sempre eren vins que tu veus tot el que ja et ve, ho preveus abans de viure-ho.
1: Algunes sorpresa?
2: Sí, la veritat és que una emoció molt i molt i molt i molt gran per part d'alguns de la taula. Jo penso que molta gent s'ha emocionat quan ens ha explicat la seva experiència, que fa 12 anys que va tenir un accident i va perdre la vista. I jo particularment, doncs, no he viscut el mateix, però sí que em van operar de la vista i vaig estar 2 dies amb els ulls embenats, que no sabia si veuria o no. I aquesta experiència, doncs, m'ha arribat tan a dintre, que de veritat que m'he emocionat molt, he plorat i bueno, he viscut aquesta cata com mai, no? Jo penso que la recordaré tota la vida.
1: Bé, una experiència que potser cal recomençar, però no hi haurà potser la mateixa emoció, no?
2: No crec que hi hagi la mateixa emoció, però sí que ens ha arribat molt, molt a dins.
1: I els vins escollits, alguna sorpresa per això? Perquè un que semblava cava que no ho era.
3: Sí, però a mi el que realment m'ha sorprès és el d'Espolla, m'ha agradat moltíssim, l'he trobat boníssim.
1: Escombrem cap a casa, no?
3: Ah, això mateix. Cap a casa, que sempre va bé quedar cap a casa tot.
1: Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Vinga.
4: Radio Arrels, a Forques, 95.
5: I ara prenem una màquina per viatjar al passat, als anys 60, amb els Beatles, Hey Jude. Hey.

0: escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyé.
3: Són les 7 i mitja, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i des d'ahir s'ha aixecat el vent, però torna al sol, doncs això és una bona notícia.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
4: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcir bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcir, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
5: Ràdio Arrels, a Sant Nazari, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
3: Fins a les 8, doncs, tenim previst Arrels de Rumba, on parlarem doncs, els orígens d'aquesta dansa als anys 50 abans de la seva aparició. Després, els pesticides, com l'utilització dels pesticides a l'estat francès, afecta el seu medi ambient, sobretot els ocells.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: Arrels de rumba.
0: Joan Pau Escudero. Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
3: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, el model americà de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paiuts ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
0: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
3: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda? Això els gitanos ho han fet sempre, sempre han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen amb família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup d'on seran tres o quatre, i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí i per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb dos, tres o quatre músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les Cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Hostafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa també, Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren tres o quatre, dos o tres, doncs això funcionava, era molt més fàcil doncs, de tenir contractes, de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
0: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
3: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos doncs, que es posen de moda i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Paret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment, d'Hostafrancs, doncs van treure un disc el 1962. Jo crec, no sé si Paret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de las Cuevas, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafrancs, catalans. I això, jo diria que és probablement el primer disc de rumba, rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
0: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
3: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada al 62 també a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan es veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro, això som el 62 a Barcelona, surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, a la història de la rumba a Catalunya.

0: I ara, Joarel, ens agrada us proposar diferents estils musicals. Us proposo ara Flash i Ice Cream, poquet a poquet.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels,

0: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
1: Els científics de l'estat francès han fet un lligam entre la baixa de la població d'ocells i l'ús dels pesticides és el tema d'avui dins la crònica CO2.

0: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
1: Albert Noguer.
2: L'angoixa climàtica dels joves topa amb la manca de consens científic. Bon dia. Els termes d'ecoansietat o angoixa climàtica s'han instal·lat amb força en el debat públic contemporani per descriure la profunda preocupació, la por i el neguit que genera la crisi mediambiental global. Segons adverteixen dues investigadores de l'Imperial College de Londres, Daniela Watson i Emma Lowens, aquest sentiment està àmpliament estès entre la població jove i adolescent, que és precisament qui rep de manera desproporcionada els impactes d'emergència planetària. Diversos estudis recents citats per les dues investigadores en un article a The Conversation assenyalen que prop del 75% dels adolescents expressen una preocupació ferma envers el canvi climàtic i gairebé la meitat d'ells admet patir símptomes clars d'ansietat lligats directament a aquest escenari de futur. Malgrat la contundència d'aquestes dades i el fet que els adults joves mostren una probabilitat molt més alta d'experimentar patiments emocionals greus, la definició i la conceptualització científica d'aquest fenomen encara susciten un intens debat acadèmic al qual s'han interessat aquestes dues investigadores. La manca d'un consens clar i consistent en la literatura mèdica i psicològica sobre com catalogar i mesurar aquestes respostes emocionals suposa un obstacle crític, ja que frena el desenvolupament de polítiques públiques eficients i d'intervencions clíniques adequades. Les autores d'aquest estudi comenten que limitar-se a etiquetar la por com a patologia pot invisibilitzar una reacció racional davant la inacció governamental, fet que exigeix consolidar teories que permetin canalitzar aquest malestar juvenil cap a una acció col·lectiva transformadora.
3: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Radio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
1: I per acabar aquesta hora, escoltem ara Rock You Tender de Gero.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: No perdem el nord. L'Oriana Penyer.
3: Són les 8, escolteu, no perdem el nord a Ràdio Arrels i continuem ara amb l'informatiu seguit de la previsió del temps.
1: L'informatiu a Ràdio Arrels.
4: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins a les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapag sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapag és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
5: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus. Bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
4: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
6: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits, els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
4: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
2: La previsió del temps. Enric Balaguer.
7: Bon dia.
0: Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí, a Cerdanya i Capcir bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcir, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
7: Radio Arels, a Toluges, 95.
2: No perdem el nord. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7 a 9 del matí.
3: Com us ho he dit, avui parlem de moltes coses. Comencem doncs, la nostra segona hora amb en Jeroni Vidal, que ens parlarà doncs, de la nova victòria a casa de l'USAP. Després tindreu la darrera part de l'entrevista amb la Miquela Lladó. Podreu sentir-la en sencer, com sempre, demà. I continuem parlant de la 18a trobada dels casals d'Europa. Avui parlarem dels de Noruega i de Dinamarca.
1: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.
8: Ràdio Arrels.

0: I comencem la nostra segona hora del nostre programa No perdem el nord, parlant d'esport amb en Jeroni Vidal.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
0: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
3: Jeroni Vidal, bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta setmana podem estar contents perquè el cap de setmana passat l'USAP va tenir una nova victòria a casa.
4: Sí, sí, sí, estem de bona lluny avui perquè, francament, una victòria important contra un adversari que havia vingut amb intencions, males intencions, que ens volia, no es volia guanyar. Doncs avui, aquesta setmana, efectivament, un partit interessant perquè se va jugar a nivell d'una solidaritat entre el nostre equip important, una possessió baixa perquè és l'equip de Begles Bordeu que va guardar la pilota i nosaltres ens ha calgut fer jugar la nostra defensa, la nostra solidaritat, i com que te deia l'altre dia, on no hi ha sang no es fan, no botifar si fan, i efectivament com un gafet

0: té intenció més forta enguany, van guanyar la Copa d'Europa, i a més és un club que, encara que hi hagi hagut uns quants de rotació a nivells de l'efectiu i tot això, és un club que té menester d'anar a guanyar. Doncs i nosaltres, aquí avui dia, nosaltres podem tenir aquesta victòria contra un club important, que doncs els altres clubs, per exemple Tolosa o d'altres clubs, pot ser que no vindran amb aquestes intencions perquè diran «Oi, a Polit, a Perpinyà, ens cal fer Polit», i d'aquí pot ser que a nivell de nosaltres aniran a cercar els punts als altres llocs, és a dir que els nostres adversaris són pas gent com a Bordeaux, són clubs que tenen o pot ser un potencial més baix, i que Bordeaux anirà allà amb la voluntat de recuperar els punts que van perdre a Perpinyà.
1: Cada setmana ens portes més enllà de l'anàlisi del partit del cap de setmana anterior, ens parles d'una part també social del rugby, i avui ens vols parlar de les cançons, perquè el sap té cançons molt pròpies, diguem, i que canten cada setmana al seu propi estadi, no?
0: Sí, bon, te parlaré de les cançons i pas de música, perquè com potser ho sabes, hi ha animadors o speakers d'estadis que se prenen per DJ. Nosaltres a Perpinyà transforma, això és la vida del rugby actual també, que se transforma i que s'anima, que se transforma en una discoteca gegant. A Perpinyà el tenim pas això, i francament penso que el volem pas. En canvi, tenim tres cançons fortes i que la gent es pot anar a cantar a punt i moment, depèn dels moments, perquè hi ha cançons que són dedicades a la preparació del partit, aquesta preparació mental que nosaltres com a aficionats necessitem abans del partit, i els jugaires també, i també hi ha cançons menys que venen a portar fets, coses que es passen quan hi ha el joc. Per exemple, quan marquem un assaig, hi ha una altra cançó que són els hi fotrem de Jordi Barra, que el refreny comença a entrar, aquí. I això és una cultura que es fa també, es compartint amb els altres clubs. Per exemple, a Pau tenen la onada, que vol dir ve d'unyà, que vol dir enfonsar en occità, gascó o bernès. A Bayona tenen la penya Bayona, és una cançó que és 100% en francès, que no hi ha pas paraules de basc al mig, i al final del partit posen l'Egoac. Abans sé que hi ha l'himne brutó. Nosaltres tenim, se presenta pas, tenim l'estaca. L'estaca amb les paraules que passen a les pantalles i tot això, hi ha una real comunió que es posa amb l'aficionat, la gent s'aixeca, se posen drets, se posen a llegir les paraules, se posen a cantar, no tot, però canten en català, a més, quan ja cantem més fort, és aquí la pressió la més forta, perquè la gent comença a sentir el partit, que les coses que comencen a arribar, els jugaires entren, enguany és una novetat, els jugaires entren al moment on nosaltres cantem, i això, hi ha aquesta pressió del públic que se repercuta a l'adversari, que marca molt, perquè repetim el refrany en català, hi ha també la paraula «ho sap», que cridava per 14.000 persones, i això francament pesa, i doncs aquestes cançons són aquí rituals que venen a fer viure que participen al desenvolupament d'aquest partit de l'USAP.
1: I que això segur que ajuda també a l'USAP al fet que guanyi a casa, perquè és un equip que a casa aquesta temporada està guanyant, i que fora de casa fa moltíssim que no guanya.
0: Indubtablement, perquè el que se passa és que quan els jugadors entren a l'intre del terreny sobre la gespa, que tothom crida, que els dona aquesta força, aquest coratge, ja primera cosa, la comunicació deu ser impossible aquí al mig, quan tothom crida, de parlar, de donar els últims consells d'un banda de l'altre, i l'adversari és segurament perdut. Alors, és pas una poció màgica, perquè tothom és capaç de cridar i els altres adversaris ho fan, però cal considerar, i sabeu, que nosaltres a Perpinyà, els catalans, ho fem una mica més fort que els altres.
1: Aquest cap de setmana el partit és contra el Racing 92, que és de París. És un club històric, però està en una temporada una mica estranya perquè no juga al seu estadi. Què està passant aquella?
0: És un club històric, efectivament, un dels més antics de França, segurament, amb una aficionada molt baixa. I el que es passa és que ocupaven, des dels últims anys, si fa 10 anys endarrere, ocupaven una sala de concert que es diu l'Arena, la Paris Arena, al costat de la Defensa, a París. I enguany, per a uns espectacles d'un banda o de l'altre, són obligats d'anar a jugar a Créteil, per exemple, és un poc lluny de París, hi ha pas massa gent que se'n van a veure aquests partits, dins un estadi un poc buit, sense que massa soroll,

0: un poc desanimat i doncs dona més la impressió d'un terreny neutre, completament.
1: I per un USAP que no guanya fora de casa des de fa molts mesos, suposo que és una oportunitat que intentaran aprofitar, no?
0: Sí, sí, efectivament, no fa anys, pot ser i fa anys, no, però fa molt de temps que no hem pogut guanyar. Bé, un dia arribarà, efectivament. Me sembla que si examinem un poc els últims partits, sortim de Begles o Bordeus amb una confiança important. També tindrem una pressió més baixa, perquè hi ha pas la necessitat absoluta d'un resultat. I també un equip se construeix amb la confiança i arribarem a fer coses que no fèiem, segurament que fèiem pas a jugar i sabran fer coses que fèiem pas perquè tenien por, aquesta pressió. Doncs el terreny, el Racing també una mica masegat, perquè és un Racing que ha perdut un cop, que tindrà en inversa, ells tindran la pressió. Doncs pot ser que hi ha un qualcom a fer. Bon, pot ser. Ara nosaltres caldrà fer polit, perquè hi cal anar amb aquesta tensió de guanyar, perquè cal agafar els punts. Si tenim un punt de bonus defensiu, seria molt bé. Bé, cal pensar també que d'aquí 15 dies tindrem Banes que vindrà a la casa amb l'obligació de guanyar, perquè és un adversari molt important pel que fa per sobreviure en aquest top 14, cal guanyar Banes. També tenim ferits importants en el qual potser hi ha l'Oviedo en tercera línia centre, que s'acaba potser de trencar el peu fins a de tenir una ferida molt greu que mancarà segurament, i doncs a veure com aquest equip s'ho comportarà a l'exterior per guanyar un qualcom que no ha fet des de 2 anys i mig, i també amb una composició d'equip que segurament comportarà una rotació a nivell de l'efectiu.
1: No et veig excessivament optimista per això, per guanyar, no?
0: Sí, optimista, és a dir que hi anem pas amb la certitud de guanyar, hi anem amb confiança, bé, cal fer el treball, és això, cal realment fer el treball, la feina de guanyar l'exterior, i l'equip, que poc importa l'equip, si posen les coses dins l'ordre, d'una manera precisa, i la cosa pot ser que hi haurà una petita oportunitat durant del partit, i aquesta oportunitat, de manera sense fer falta, sense jugar precisament i tot això, hi haurà un déclic que se passarà i pot ser que ho guanyarem. Però cal pensar que el Racing se deixarà pas les mans a dintre dels butxaques i tot això. Ells també se'n van a fer el que cal per guanyar. Doncs nosaltres cal ser optimistes, efectivament, confiant, però amb moderació, perquè cal anar de manera freda.
1: Doncs en parlarem la setmana que ve, en tot cas el partit el dissabte. Jeroni Vidal, moltes gràcies.
0: Adiu.
2: Radio Arels, a Salses, 95.
3: Escolteu Radio Arels.

I abans de trobar l'Enric per la seva previsió del temps, continuem ara amb el grup pop-rock, la Ludwig Band.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
2: No perdem el nord. Presentat per l'Oriana Penyer. La previsió del temps. Enric Balaguer.
3: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcí bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcí, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
4: Radio Arrels, el Soler, 95.
2: No perdem el nord. De dilluns a divendres, de 7 a 9.
5: Tenim ara doncs, la darrera part de l'entrevista amb l'artista mallorquina, la Miquela Lladó, i després continuem parlant de la 18a trobada dels casals d'Europa. Avui parlem dels casals de Noruega i de Dinamarca.
6: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
7: El disc de la setmana amb Paula Escudero.
2: Aquests dies hem presentat la cantant de Mallorca, Miquela Lladó, el disc de la setmana aquí a Ràdio Arrels. Miquela, si m'haguessis de dir què és el que t'ha aportat el fet de cantar i fer cançons, què em diries?
8: Diria que m'ha aportat molta satisfacció personal, és a dir, m'he sentit molt realitzada fent això i a més me sent molt estimada. És a dir, jo aquesta manera d'actuar davant la gent que balla resulta que ens arribem a conèixer i te'n dones compte de que la gent t'aprecia. No perquè siguis cantant, sinó perquè connectes i perquè t'agrada el mateix i perquè és una cosa molt, molt guapa i molt gratificant donar això que tens, si això que tens i que entregues fa feliç a la gent. Jo, això me fa feliç a mi també.
2: Ara et faré una altra pregunta, potser em respondràs el mateix o la resposta anirà cap a aquest sentit també. Tu que tens més de 50 anys de carrera musical, quin és el sentit de fer música i per què ho has fet tota la teva vida?
8: Ho he fet per necessitat vital meva i perquè he tingut la sort d'estar sempre rodejada d'uns músics magnífics que mos hem entès molt bé i hem aconseguit fer música d'una manera que encara que sigui difícil mantenir un grup 45 anys, nosaltres ho hem aconseguit. I això crec que té un valor molt important per nosaltres mateixos i per donar a entendre que la música és un llenguatge que pot unir persones i que si tens una manera d'entendre la música que comparteixes i que mires cap a un objectiu comú i que té uns efectes molt positius, això és que s'ha de mantenir per força, perquè si abandonassis això, se perdrien coses molt bones.
2: I llavors podríem dir que, segons tu, doncs, el sentit de fer música és això, unir persones?
8: Unir persones mitjançant música, és a dir, sí. I a més, té, la música també té un element de curatiu. Quan una persona no se sent bé i se posa música, sempre, normalment, la música ajuda a que te trobis millor, a trobar o bé relax o per animar-te o per compartir un sentiment de pena, igualment. Digue que la música és com un amic, és com un amic i és una amistat compartida.
2: Bonica conclusió. Acabarem la setmana escoltant la cançó Ara l'amor me diu, un poema del poeta Guillem de Fac que has musicat. Per què vas triar aquest poema, Miquela?
8: Perquè jo vaig conèixer personalment en Guillem de Fac, que era una persona extraordinària, un gran poeta, i que té uns poemes meravellosos, i especialment me va agradar molt un llibre que es diu Erosfera, i hi ha tota una sèrie de poemes magnífics que me vaig enamorar d'aquest que diu Ara l'amor me diu que és primavera i jo m'ho crec, m'enric del calendari. És fantàstic.
2: Miquela Lladó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat musicalment aquesta setmana a Ràdio Arrels.
8: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta convidada. M'ha agradat molt participar en aquest programa i estar amb vosaltres i espero que vos hagi agradat.
2: I doncs ens acomiadarem escoltant aquesta cançó Ara l'amor me diu, de Miquela.

El Luxemburg ha acollit doncs, la 18a trobada dels casals catalans d'Europa. Parlem avui de Noruega i de Dinamarca.

0: Ràdio Arrels.
1: No, així no.
2: Divuitena trobada dels casals catalans d'Europa.
3: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Noruega i Dinamarca. Celia Balcells, tu vius a Noruega. A quina ciutat de Noruega?
4: A Bergen.
3: Què fa aquest casal de Noruega? Quines són les seves activitats?
4: Bé, hem de dir primer que no és un casal, perquè Noruega és una associació, som l'associació catalana Noruega, i som a país. Vol dir que tenim gent a Bergen, a Oslo, a Tromsø, a tot arreu. Per això no podem dir que és un casal, perquè estem a diferents llocs. Jo estic a Bergen, però per exemple la meva companya que ha vingut avui, ella és d'Oslo. Però ens definim com una agrupació nacional, per dir-ho així.
3: I quines són les activitats que feu des d'aquesta associació?
4: Normalment el que fem més són trobades així familiars i de comunitat, no? A Bergen ens reunim, per exemple, per celebrar el Sant Jordi, a Oslo també es reuneixen per celebrar el Sant Jordi, a Tromsø i a totes les ciutats on tenim gent intentem muntar activitats paral·leles.
3: Quan digueu que sou catalans, com reaccionen els noruecs? Entenen el que és Catalunya o sou espanyols, catalans, no sé?
4: Hi ha de tot. Hem de dir que jo porto 20 anys a Noruega i hi ha gent que molts cops em diu «Ah, catalana!» quan dic «Soc de Barcelona», perquè normalment dic que soc de Barcelona, tot i que soc de Terrassa, però perquè em posin a algun lloc. I hi ha gent que em sorprèn i em diu «Ah, catalana!» i després et quedes comparada, però en general encara som espanyols, sí.
3: Què s'hauria de fer més per les comunitats catalanes a l'exterior?
4: Ah, és una pregunta molt difícil, eh? Així m'enganxes una mica així. Jo crec que el tema de la llengua és molt important, de poder dir que som catalans i que poder parlar als nostres fills en català és bàsic, és obvi, perquè la nova generació que no ha crescut a Catalunya entengui d'on venen. Llavors jo crec que des de la Generalitat ens podrien ajudar una mica més amb els fills, sobretot.
3: És important parlar català fora de Catalunya?
4: Evidentment sí, jo als meus fills els hi parlo en català, tot i no estar a Catalunya. Per mi sí, òbviament és la llengua materna.
3: Un català que se'n va fora pensa al retorn? És el teu cas o no?
4: Sí i no, depèn. Quan em jubili, depèn com estigui. Però no ho he decidit, per dir-ho així.
3: Moltes gràcies.
4: De res, a vosaltres.
3: Segurament un dels casals catalans més al nord, el de Copenhague. Esteu en un estat que més o menys té la mateixa població de Catalunya. Com sabeu des de Copenhague, des del Dinamarca, com sabeu Catalunya?
5: Bueno, molts danesos no estan gaire informats de Catalunya, els catalans, d'Espanya. Llavors al casal, diverses vegades, molts cops que venen danesos, doncs els hi expliquem tota la situació, la història de la nostra llengua, cultura, i és una de les feines que fem des del casal. Sí que hi ha una part de la societat que està més informada, els hi agrada molt venir de vacances, llavors molts tenen aquest vincle amb Catalunya, i sí que hi ha, doncs, això, una part de la població que sí que és conscient del català a Catalunya, però bueno, no és una lluita que sentin gaire seva.
3: Com vas debarcar tu a terra a Dinamarca?
5: Sí, jo a Dinamarca hi vaig anar a estudiar, primer a un any de la meva carrera, i ja després m'hi vaig quedar a fer el màster i vaig trobar feina, i ara doncs ja fa uns quants anys que vinc allà.
3: Quines són les activitats d'aquest casal?
5: Sí, doncs el casal organitzem activitats que segueixen, doncs, la tradició i la cultura catalana. Fem, per exemple, castanyada, fem el tió i Nadal, fem una calçotada, fem Sant Jordi, fem Sant Joan, i després també tenim un festival de cinema I bé, ens trobem, a vegades anem a buscar bolets, intentem fer activitats els caps de setmana, doncs, per aplegar-nos tots.
3: Laia Martín, moltes gràcies.
5: De res, encantada.
0: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
6: Radio Arrels, a punt ja, 95.

0: Arribem a les 9 i és aquí que s'acaba el nostre programa No perdem el nord. A les 9 doncs, parlarem de l'Antònia Font dins la crònica Història musical d'un país. Parlant de música, us recordo també que podreu escoltar demà l'entrevista sencera de la Miquela Lladó. Us desitjo a totes i a tots un bon cap de setmana. Tornem a trobar dilluns.
1: Podríem alçar-nos i en un res contemplar Roma, tornar-se ruïna, saber-nos fois mig adormits, sentir que el cor hi ha arrelat un món que hem vist de nit, entre la pols i la zebrada, entre la veu i l'electrònica, entre la carn i el quedar amb gana. Podríem perdre's enllà dels crits, respirar fum, ser uns pidolaires, i si la flama vol expandir-se, deixa que ho faci, que no hi ha mal, només un boig, una presó i mig una llàgrima.

si em dius el caos et responc amor, escup la cendra, la puta Europa, fent-nos ferides, torna la ràbia, que avui la Rambla sembla més trista, pot ser més buida, no em facis cas, però ho sento així, seria bonic.

0: Nos. Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffrey, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapag sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder de l'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapag és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
2: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus, bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
1: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcir bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al capcir menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
0: Rosselló,
6: Vallespí,
0: Conflent,
6: Cerdanya,
0: Capcir i Fenolleda.
6: Ràdio Arrels.
1: Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.

Els Canons de Navarone, una cançó d'Antònia Font, que és un grup de música pop-rock en català originari de Mallorca, format l'any 97. Tot i el seu nom, no hi ha cap membre que es digui Antònia Font i, de fet, el grup està compost només per homes, que són en Joan Miquel Oliver, en Pau Debon, en Pere Debon, en Joan Roca i en Jaume Manresa. Es caracteritzen per un estil musical únic que barreja pop melòdic amb lletres surrealistes i poètiques, sovint amb referències a la ciència-ficció i a temes còsmics. El seu so distintiu incorpora elements electrònics i experimentals amb pop-rock tradicional. Antònia Font ha estat una influència significativa per molts artistes posteriors i és considerat un dels grups més innovadors i importants de la música en català de les últimes dècades.

0: I amb la cançó Encestiu d'Antònia Font hem acabat aquests 10 minuts musicals amb aquest grup de Mallorca. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Antònia Font.
1: Ràdio Arrels. A Vives, 88.2.

0: Radio Arels, a Elna, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Ballestar, 95.5.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapart sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapart és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
2: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la setena edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la setena. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus. Bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
1: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí, a Cerdanya i Capcí bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcir, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km hora. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
6: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.
7: 100% en català.

fem cara de saber i d'evitem paraules. I si per mala sort t'aborra un xerraire que t'explica com fa una sopa de peix,

0: Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfronterer organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapart sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapart és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
2: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la setena edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la setena. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus. Bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
1: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
3: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
1: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
4: La previsió del temps. Enric Balaguer.
5: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí, a Cerdanya i Capcí bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al Capcir, menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Orcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reiners i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km hora. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
6: Memòria. La nostra gent

0: La soprano Conxita Badia, l'àvia de Mercè Bonet, amb aquesta cançó de bressol que va fer en ocasió del naixement de la seva primera neta, la Mercè. Conxita Badia, ella mateixa al piano. Segona part de la memòria a Mercè Bonet, a la primera part ens ha parlat de la seva àvia, doncs, Conxita Badia, i dels músics catalans, europeus, llatinoamericans, que la van admirar i van compondre per ella, especialment de Pau Casals, que va ser el seu mentor i mestre. També ens ha parlat de la família costat pare, els Bonet, arquitectes, l'avi Lluís Bonet, deixeble d'Antoni Gaudí i continuador de l'obra de la Sagrada Família, i son pare, Jordi Bonet, després de l'avi, va ser ell qui va dirigir les obres d'aquesta basílica barcelonina. Ens ha parlat també d'un Bonet músic, l'oncle Narcís Bonet, compositor, deixeble de Nadia Boulanger i director de l'Escola Normal de Música de París. S'havia hagut d'exiliar per haver escrit un article en ple franquisme on defensava la cultura catalana.
1: Hem parlat de les dues famílies, la família arquitectes Bonet i la família de músics, sobretot amb la seva àvia, la Conxita Badia. Amb aquestes famílies pesa la història familiar, les històries familiars, a
2: Home,
1: nivell personal teu?
2: Pesen agradablement i te n'adones quan ets gran. Sí. De tota la riquesa que t'ha envoltat, perquè no només és això, no només és la música, és tot l'ambient cultural, conèixer poetes, músics, pintors, escultors, arquitectes de tot arreu del món. Ens han fet aprendre a casa, sempre hem parlat català, el castellà perquè l'hem après a escola, però després alemany, anglès i francès. Tots els germans parlem. I això et permetia estar a les converses de qui fos i aprendre. I els meus fills, quan han sigut grans i han anat a Barcelona a estudiar a la universitat, han viscut a costat de casa dels pares i, per tant, han pogut continuar bevent d'anar coneixent gent que si no, no haguessin conegut. I això te va imbuint i tens una sèrie de coneixements que no saps per què, però hi són. No te n'adones fins que ets gran, de tota manera.
1: Esclar, quan ets jove és normal per tu la vida que portes.
2: Sí, perquè és un continu. Jo cada dia, cada setmana, em portaven, o bé els dijous anàvem al cinema i anàvem amb la Clementina Arderiu,
1: una altra poeta
2: que ens acompanyava, i alguna àvia. I doncs, si no, tocava concert i tocava al Palau de la Música. Clar, uns nens de 6, 7, 8, 9, 10 anys a aguantar tot un concert, i llavors ens enviaven amb el senyor que guardava el Palau de la Música, ja no me'n recordo com se deia, i que ens deixava jugar a les escales de darrere de l'escenari, i pujàvem i baixàvem i jugàvem a la sala d'assaig. I el mateix he fet després al Liceu també, perquè als 6 anys ja em van portar al Liceu. Sí. I per tant, doncs, en tant en tant alguna òpera, i llavors, clar, agafada de l'àvia, va, anem a saludar aquell, i llavors ficar-te per dintre dels camerinos, hola, què tal? I des, ha sigut realment un món per mi. El Palau de la Música i el Liceu va lligat a mi.
1: Mercè, tu neixes a Barcelona l'any 52.
2: Sí.
1: Ja ho hem explicat, que el teu pare va ser una figura molt important en el moviment Escolta, tant català com internacional. Tu ho vas fer tot també des de l'escoltisme, ja n'hem parlat abans. Família d'arquitectes, família de músics, i tu, medicina.
2: Sí. Bueno, el meu besavi era metge.
1: D'acord.
2: Pediatre. Besavi Armengol.
1: Però no va temptar la música o l'arquitectura?
2: A veure, no. La música la vaig fer fins bastant gran, vaig fer-ho compatible, però jo vaig plegar de l'Acadèmia Marsall perquè no es podia fer tot. Escoltisme, activitat a la universitat i tot, i llavors vaig triar medicina pensant més en bioquímica, medicina, no tant en capçalera, Però bueno, la vida et porta per camins que al final te trobes amb aquesta... De fet, fer de metge de capçalera és la relació amb el pacient. I per tant, la meva relació amb la gent és una mica el mateix, sí. No?
1: Anys 70, estudies a la universitat, ets una militant política en aquell moment, no? Hi ha un compromís polític, no?
2: Sí, hi ha a l'institut, jo vaig anar a una escola catalana d'aquelles que havíem d'amagar que ho fèiem en català, que era l'escola Talita, i llavors vaig anar a parar a l'institut, i a l'Institut Montserrat vaig començar a militar en el partit polític, que era el PSUC, i per tant quan vaig continuar a l'universitat vaig continuar militant al PSUC fins que el venir a l'Empordà, doncs a poc a poc te'n vas deslligant de la militància amb un partit.
1: Mentrestant, també de jove, ja ho hem dit, que la música la tens ben a prop, a la família, i tu cantes al Coral Sant Jordi,
2: sí.
1: Que és una veritable institució musical catalana, aquesta.
2: Bueno, és que el primer vam cantar amb una coral que es deia el Cor Llevant, que era amb les nenes,
1: les jovenetes
2: que no podíem estar a l'esquitx perquè eren els nens petits, ni a la Coral Sant Jordi. I després, doncs, com a seguiment normal, doncs jo vaig anar a parar a la Coral Sant Jordi, la meva germana Montserrat va anar a parar al Cor Madrigal, l'altra germana va anar a la Cantiga per repartir-nos una mica amb diferents cors. Sí. I

0: amb moviments de tota mena, diguem-ne, i després, una mica paral·lel a la història del pare de l'U dels Minyons Escoltes, ell ho ha fet amb el moviment coral
1: musical,
0: europeu,
1: sí.
0: Fundant Europa Canta't, company de Cœur Joie, i bé, llavors la coral Sant Jordi érem com l'ambaixada catalana a Europa.
1: Sí.
0: D'Espanya no hi havia corals.
1: Mm.
0: No existia, perquè tot era el moviment, i per tant, doncs, ens hi trobàvem aquí, els bascos i els catalans.
1: Sí.
0: I anàvem pel món, doncs, ensenyant les nostres cançons, i en el programa internacional sempre hi havia el Rossinyol, per exemple. O sigui, Catalunya, en el món coral internacional i sobretot europeu, és coneguda gràcies a l'Oriol.

0: Mercè Bonet, metgessa durant 40 anys a la Jonquera. Sí. Com hi arribes a la Jonquera?
1: Doncs per casualitat, un amic, un company de facultat, tenia en botiga al Portús i el meu marit havia fet el servei militar i es va quedar que no va poder entrar en els estudis normals postgrau i llavors ens va oferir d'anar a treballar a la Jonquera. I bueno, vam començar anant a treballar a la Jonquera i a partir d'aquí després fer oposicions, guanyar les oposicions i muntar un dels primers centres d'assistència primària de Catalunya amb els metges d'Agullana, que també va resultar ser un company de facultat, i a la Jonquera i Pont de Molins. Uh-huh. I després s'hi va afegir Maçanet de Cabrenys i amb tots aquests vam muntar el primer CAP de Catalunya a l'any 79-80.
0: Un CAP és un centre d'atenció primària, és això?
1: Sí. Seria l'equivalent només on se'n té, però incorporant infermeria, uh-huh, llevadora, un pediatre, i a poc a poc vam anar-ho fent. Primer ho fèiem fora de la institució de la Generalitat i després, doncs, quan la Generalitat va existir, sí, doncs vam poder començar a fer-ho d'una manera institucional.
0: La Jonquera té una població particular, no?
1: Transfronterera.
0: Sí.
1: La gent de la Jonquera són gent de frontera, diuen ells, sí, i jo també hi crec. Les aventures transfrontereres i donar cabuda a tothom, encara que tingui mala fama la Jonquera avui en dia, però penseu que tothom és benvingut a la Jonquera. I no es fa... t'hi pots implicar si vols i si no vols no. Uh-huh. És un poble obert, no és un poble tancat. Ara és veritat que en aquest moment poder hi ha més població.

0: població forastera que autòctona, i dificulta una
1: Sí.
0: mica les coses, però és un poble que jo m'hi he trobat molt bé. He sigut regidora de l'Ajuntament, el meu marit també, però la directora de la coral, ens hem implicat
1: Sí.
0: molt a la Jonquera.
1: Doncs 40 anys de metgessa a la Jonquera, d'aquests 40 anys 20 també tens un gabinet al Pertús i també hi ha uns anys al Sant Viu de Perpinyà.
0: Sí, el Sant Viu de Perpinyà ha sigut una cosa afegida, perquè quan es va muntar que els metges de capçalera poguéssim regular les urgències, doncs vaig pensar que era una cosa que podia ser bo pel Rosselló, bueno, per Catalunya Nord. I una de les condicions per ser-hi és que has de ser metge de capçalera de fa molts anys, o sigui, has de tenir una experiència, i l'altra cosa és conèixer el país. I això també m'ha permès conèixer més el país, vull dir, i quan et truca algú, doncs li pots respondre en català, o en castellà, o en anglès, o en alemany. M'ha sigut molt fàcil i he tingut molt bona relació i tinc molt bons companys al Sant Viu de Perpinyà.
1: Tot això ho has hagut de deixar per la
0: Ara ho he hagut
1: malaltia, és
0: per la
1: clar.
0: malaltia, des del mes de juliol
1: D'acord.
0: he plegat i espero tornar a reprendre quan estigui refeta.
1: Molt bé.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Mercè Bonet, molta gent et coneix com a directora de corals. Jo et vaig conèixer quan dirigies la coral castellonina de Castelló d'Empúries.
2: Sí, sí.
1: Eres metgessa a la Jonquera,
2: sí.
1: I anaves a Castelló d'Empúries a dirigir la coral. Has dirigit també el cor Carmençó, també de Castelló d'Empúries. Sí. Has creat l'Escola de Música de la Jonquera.
2: Hem ajudat, sí.
1: I has dirigit la coral El Jonquet.
2: Sí.
1: Directora de l'Orfeó Jonquerenc.
2: Sí.
1: A més, al Bolú fas intervencions musicals també a l'Escola de Català.
2: Sí.
1: Directora del cor Ponent, que són ex-cantaires de la Coral Sant Jordi de Barcelona.
2: Exacte.
1: Vas a Barcelona, doncs, també.
2: Vaig a Barcelona, sí.
1: Això de dirigir corals, com hi arribes aquí?
2: Això hi arribo de petita, ja quan era d'Aina, ja quan havíem de cantar cançons ja ho dirigia.
1: Si d'Aina eren els escoltes, les petites.
2: Les més petites, o sigui, devia tenir 10 o 11 anys. Després, doncs, a força de cantar, doncs, vas veient molts directors i coneixes molts directors diferents. Després sí que he fet una part d'estudis reglats de direcció organitzats per la FESEC. I mira, vaig arribar a la Jonquera, hi havia una coral parroquial i vaig trobar que m'hi podia posar. I després a l'escola no hi havia classes de música. I vaig dir, home, doncs aquí a l'escola aniré algun dia a fer cant coral amb els nens de l'escola. I anava a l'escola a fer això. I després, doncs, d'uns quants d'aquests nens, home, per què no fem una coral? Doncs vam crear els Jonquets. I era una coral de nens i nenes, i llavors a partir d'aquí a la Jonquera no hi havia escola de música, i aprofitant el càrrec de regidora de cultura de l'Ajuntament i posteriorment el meu marit, que també és regidor, doncs vam tirar endavant que es comprés un edifici tacant la porta i tota l'estructura que hi ha dintre de Casa de Cultura i Escola de Música reglada. I a poc a poc, doncs mira, la vida et porta primer a l'Orfeó Jonquerenc, que cantava, després vaig fer de directora, després la Coral Castellonina s'havien quedat sense director, i com que sempre he intentat de fer trobades, de lligar-te amb altres corals, de no fer-te tu només el teu camí, sinó que es pugui haver-hi relació, doncs això ha fet que a poc a poc, doncs mira, l'Escola de Català del Voló buscaven algú per fer cant coral i català. Doncs va, m'hi apunto. I a poc et vas apuntant a tot i cada dia tenia una coral.
1: I la coral Aires de Tramuntana?
2: Aquesta és molt especial, sí, perquè
1: no?
2: Aquesta la muntem al Portús, començant bàsicament amb en Joan Tocavents, i vam dir, va, muntem una coral aquí i que vingui gent una mica de per tot arreu. Llavors hi ha gent de Agullana, hi ha gent de la Jonquera que venen, i gent doncs d'Hortafà i de Ceret, per fer una coral que cantem bàsicament català, però també alemany, si convé, sí, o anglès, o el que convingui.
1: Aires de Tramuntana.
2: I en diem Aires de Tramuntana.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: I també tens lligams, no?, amb el Festival de Tardor, de la Tardor Musical del Vallespí.
2: Bueno, això és una... se'n diu Festival de Veus i Música al Vallespí,
1: sí.
2: Però dels Països Catalans. Vull dir que d'entrada és música clàssica, sí, Festival de Música Clàssica, bàsicament subvencionada per la Comunitat de Comuna. Per tant, t'obliga a fer més o menys un concert a cada poble. Primer per interès personal, doncs, i que quan organitzaven alguna cosa, doncs, em demanaven de participar-hi, i després, posteriorment, bueno, doncs, em formo part de la mesa o del consell o així, i amb en Cristian Papís, que és professor de cant del Conservatori Montserrat Caballer de Perpinyà, i tinc molt bona relació, i quan puc, doncs, l'ajudo buscant participants, perquè sempre intentem que hi hagi gent de Catalunya Sud que també vingui a participar en aquests concerts. I és una activitat que em sembla interessant, de contactes, que és el que no me'n falten, per cert.
1: No, em sembla que no, eh? Pel que has explicat fins ara, em sembla que no te'n falten.

0: Mercè Bonet, hem parlat molt dels teus avantpassats, és a dir, avis, pares, oncles. Jo voldria també, per anar acabant, parlar de la teva filla, la poeta Eulàlia Domènech, que va guanyar el Premi de Poesia Francesc Català d'Òmnium Cultural el 2017. Fa poques setmanes recordaré que va presentar el seu llibre Certes Incerteses a la llibreria catalana de Perpinyà amb un acompanyant de luxe, en Pere Figueres,
1: sí.
0: Que li va musicar i cantar un dels seus poemes.
1: Sí.
0: La teua filla, l'Eulàlia, que va estudiar al Vallespí.
1: Sí.
0: A Ceret, eh?
1: A Ceret, sí.
0: Col·legi i Liceu a Ceret.
1: Col·legi i Liceu. Bé, bueno, l'Eulàlia, la Maria i en Jaume, tots tres.
0: Els tres,
1: d'acord. I han tingut la sort de tenir uns professors de català que els han ajudat a tirar endavant. I... Però després, mira, l'Eulàlia ha tirat més per... bueno, professionalment treballa a TV3 i fa guions, però la poesia és una cosa que sempre l'ha portat, igual que la música, igual que i la fotografia, ella ha fet audiovisuals, per
0: sí.
1: Tant... doncs és una mica el seu... A poc va trobant el seu camí,
0: sí.
1: Eh? I la Maria també ha fet periodisme, passa que ara viu a Europa, a Suïssa, i també però fa molts articles de coses de Catalunya i de la cultura, de la cultura més a peu de carrer, més el que vivim, eh? Com ha fet reportatges a... sobre les teles catalanes, sobre les Pardenyes de Sant Llorenç, sobre Serra Bona, sobre la Festa de l'Os, que per això li van donar un premi fa poc l'Òmnium, i està molt lligada a Òmnium i a totes les activitats de Catalunya exterior, la Maria. I en Jaume doncs, va estudiar enginyeria a Barcelona i en aquest moment també viu a fora, però també ha estudiat al Col·legi de Ceret. I gràcies a això doncs, són nois que dominen el català, el francès, l'anglès i alemany, perquè van fer dos van fer alemany també, al Liceu de Ceret.
0: Ah, molt bé. Bé, anem acabant ja. T'he demanat músiques i evidentment m'hauries pogut donar-ne 50. I jo li vaig dir, no.
1: Cinc. Cinc, sí.
0: I a més, algunes d'aquestes músiques són escups musicals, pràcticament, sí. Perquè no es poden trobar enlloc més que a casa teua, que tens la gravació. Per començar, una cosa excepcional, la cançó que va fer i va cantar la teua àvia, la Conxita Badia, per tu, quan vas néixer. Una cançó de bressol.
1: És la primera, és la cançó que em va cantant a mi i que continuem cantant en els meus nets. I els meus fills també ho canten i tots... És la cançó de l'àvia per als nens.
0: Sí.
1: I, bueno, havia guanyat un premi amb aquesta cançó, em sembla, a Ràdio Barcelona. Però això va ser després.
0: Perquè la Conxita Badia, la teva àvia, també composava?
1: Sí, no gaire, però per divertir-se. Sempre estava tocant, inventant-se coses al piano, però algunes sí. Aquesta, un t'estimo que cantava, que cada dia estrenava el dia tocant aquesta melodia, i que la Montserrat Caballé va demanar que li pogués cantar el dia del seu casament, i que el meu oncle Narcís va harmonitzar per orquestra, o sigui que és una cançó que ja sí que és més coneguda, i res, i quatre cançonetes per ús familiar.
0: I ella començava el dia cantant?
1: Ja començava el dia al piano, i sempre que podia, al piano i cantant. Sempre. Era piano i cant. No era cantar sola, sense piano.
0: Doncs cançó de bressol de la Conxita, i amb la Conxita Badia, la cançó que va fer quan va néixer la Mercè Bonet. I després, també amb la Conxita Badia, una cançó de Frederic Mompou, Damunt de tu només les flors.
1: Sí, aquesta és una cançó que m'emociona especialment. És la cançó que és el final de la vida, i tocada per ella i acompanyada pel Mompou. El Federico era una persona cantadora.
0: El vas conèixer, clar.
1: Sí, oi tant. Sí.
0: Federico, li deien.
1: Li deien Federico, sí.
0: Sí.
1: En l'època
0: sí,
1: es castellanitzava, això. I el Frederic Mompou era una persona excel·lent, superdivertida, simpàtica, sempre feia acudits amb aquell
0: Ah,
1: aspecte
0: sí?
1: serio i callat i semblava un senyor serio.
0: Mai hauria dit que era
1: Uf,
0: divertit.
1: Divertidíssim, amb xistes continus.
0: Ah,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, acudits continuament.
0: Sempre se l'ha vist així, això, molt seriós, eh?
1: Però aquesta cançó és una cançó molt sèria,
0: sí, sí.
1: Però seria una mica la idea del final de la vida, no? I cantada per ella, doncs, jo trobo, i acompanyada la versió que sentireu acompanyada pel Frederic Mompou, és impressionant.
0: Molt bé. Un canvi total. La gallineta del llac.
1: Ah,
0: no?
1: Sí, clar, és que la gallineta del llac és les meus finals d'institut i començament d'universitat, que Lluís Llach encara estudiava a la universitat. I aquesta, quan va cantar això amb una trobada, no me'n recordo si era els jesuïtes, no sé, en un lloc, recordo una esplanada enorme que era moltíssima gent estudiant i que va cantar aquesta cançó i sempre és una cançó reivindicativa,
0: sí,
1: molt actual,
0: sí.
1: Molt actual. Seguiu la lletra i
0: sí,
1: veureu
0: sí.
1: Que...
0: El vas conèixer el llac quan
1: sí.
0: Estudiava?
1: No, llavors no, llavors no. Després, posteriorment, sí que hem, alguna cosa hem fet
0: sí.
1: Quan ell ha estat a Verges o així. Sí.
0: Tu ets més jove que ell.
1: Sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: D'acord. La gallineta d'en Lluís Llach. I una cançó ben coneixida aquí, el Pardal, amb la coral Carmençó, una de les teves corals.
1: Sí. Bueno, és un atreviment que vam fer la coral de fer un disc de sobre ocells, perquè ja que estàvem a Castelló d'Empúries, doncs...
0: Sí.
1: I el Pardal és una cançó que he utilitzat molt per explicar que amb un mateix text i una melodia lleugerament canviant, tens una cançó del Vallespir harmonitzada per l'Angré, un harmonitzador francès de Courgeois, però, que és la versió que us donem, però vull dir, tant tens la versió catalana com la versió catalana nord-catalana com la versió que fan a les Garrigues, que és diferent,
0: sí.
1: Però sempre amb el mateix text. El Pardal és
0: sí.
1: Una cançó especialment pensada pel que és la cultura catalana adaptada a diferents llocs.
0: Sí, sí, amb les seves petites variants.
1: Ah, exacte.
0: I acabarem amb la coral Sant Jordi, on hi vas cantar,
1: sí.
0: Amb el pobre Alegre.
1: Bé, la coral Sant Jordi cada any encarregava una obra per Nadal amb un compositor diferent i aquesta, el pobre Alegre, és una harmonització feta pel meu oncle, Narcís Bonet, i en aquest cas dirigida per en Xavier Sans, quan ja l'Oriol ja no hi era. Però bueno, són de les cançons de repertori que tenim i és una cançó ben popular a tot arreu,
0: Molt bé.
1: De Nadal.
0: D'acord. Mercè Bonet, molt content que hagis acceptat fer memòria, tot i que estàs en ple tractament, que m'hagis acollit a casa teua, aquí a Ceret, un matí del mes de desembre del 2021,
1: sí.
0: Esperant que no t'hagi cansat gaire.
1: No. Parlar de música i parlar de cultura
0: sí.
1: I parlar això, a mi m'encanta.
0: Molt bé. Mercè Bonet.
1: Gràcies, Berenguer.
0: Gràcies a tu i bon dia.
1: Bon dia.

0: Damunt de tu, només les flors, aquest poema de Josep Janés, musicat per Frederic Mompou, que en aquesta gravació acompanya el piano a la soprano Conxita Badia, l'àvia materna de Mercè Bonet, amb qui he fet memòria a casa seua a Ceret.
1: Memòria. La nostra gent

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
2: Bon dia. La classe política reacciona a les mobilitzacions dels estudiants de Liceu i arriben les primeres propostes concretes. El ministre de l'Educació, Eduard Geffré, va anunciar ahir al vespre que durant la propera setmana arribaran 3.000 nous mestres de Liceu en aquells establiments que més ho necessiten. Recordem que una de les principals reivindicacions dels liceans és que quan un mestre agafa la baixa no hi ha ningú per substituir-lo. La regió, per la seva banda, promet ventiladors pels liceus per fer front a les fortes calors. Gran part d'aquests ventiladors vindrien a Catalunya Nord, que és una de les zones més afectades per aquest fenomen. Pel que fa als estudiants, preparen una nova mobilització multitudinària per dimarts de la setmana vinent. I canviem de qüestió perquè diversos col·lectius ecologistes convoquen una manifestació per demà dissabte davant del Palau d'Exposicions de Perpinyà. Ho fan per protestar contra una llei europea dels pesticides. Els ecologistes consideren aquesta llei com una de les reculades més importants en matèria de reglamentació i acusen la Unió Europea d'haver cedit davant de les pressions dels lobbies. La manifestació és demà dissabte a les 10:30. I l'Hospital de Cerdanya dedica aquest divendres a una jornada sobre la salut mental, amb l'objectiu de trencar mites i estigmes. Ho fan amb una exposició que es pot visitar fins les 2 de la tarda al vestíbul de l'hospital, on hi haurà personal sanitari per respondre als dubtes de la ciutadania. L'Hospital Transfrontaler organitza aquest acte coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental, que se celebrarà demà dissabte. I n'hem parlat darrerament d'aquestes publicacions del mitjà Mediapag sobre unes declaracions antisemites del líder del Rassemblement Nacional, Jordan Bardella. Doncs el líder d'extrema dreta va ser entrevistat ahir al vespre a TF1 i ho va negar tot i va dir que combatria aquestes acusacions. Tot i això, Mediapag és un mitjà de comunicació conegut per les seves publicacions de periodisme d'investigació i ha demostrat de diverses maneres que les declaracions del Jordan Bardella eren verídiques. En agenda cultural, parlem del poble de la Vajol, a l'Empordà, perquè diumenge hi ha la Fira del Bolet. Aquesta fira és una sortida gastronòmica que s'inscriu enguany dins del projecte Mar i Muntanya. Noemi Morales, de Som Turisme, ens en parla.
3: Cada any a l'octubre doncs, celebrem aquesta fira del bolet i de la castanya i aquest any és la 7a edició, tot i que n'hi ha hagut de prèvies, però des de que la contem, diríem, com a transfronterera, doncs seria la 7a. I és una festa popular, val? De tardor, es troben artesans, petits productors dels dos costats dels Pirineus, bueno, bàsicament doncs, perquè té molt de sentit precisament que tingui lloc una activitat d'aquest tipus transfronterera a la Vajol, perquè és d'aquests llocs on la frontera sempre ha estat una cosa molt relativa. Tots els veïns de l'Alt Vallespí i els de l'Alt Empordà s'hi troben de manera natural des de fa molt de temps.
2: I en esports, l'USAP s'enfronta demà a casa contra el Vana, un rival directe per aconseguir la permanència. Els catalans van perdre estrepitosament contra el Racing la setmana passada a Créteil, al costat de París, i ara han de recuperar sensacions per encarar un dels partits més importants d'aquest tram de temporada. Jeroni Vidal és el cronista de rugby a Ràdio Arrels.
4: És un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
2: Pel que fa al futbol, el Barça torna demà d'una llarga aturada per seleccions en un partit de Lliga. Jugarà contra el Getafe a casa a 6:45 del vespre. I ara el temps, l'Enric Balaguer.
5: La previsió del temps. Enric Balaguer.
6: Bon dia. Avui la tramuntana es manté per totes les zones a l'est del Conflent i del Baix Vallespí. A Cerdanya i Capcir bufa vents septentrionals. Estem en vigilància groga per vents violents. Aquest aire prové d'una bossa molt freda que continua fent baixant la temperatura i ens deixa tanmateix un cel ben net. Els valors ressentits a les parts on bufa fort és de menys a menys 8 graus per sota del que marca el termòmetre al reparo. Per primera vegada de la temporada tenim valors negatius al capcir menys 1 a Puigbalador, on farà 10 de màxima, 12 a Sant Pere dels Sorcats, 15 a Cerdinyà, 19 a Eus i Pesià de la Ribera, 18 a Sant Hipòlit, 20 al Pont de Reinès i 17 a La Manera. Diuen a Portbou, la tramuntana s'emporta el bou. Allà la màxima serà d'un 19 graus amb ratxes de vent a 85 km/h. Avui és Sant Denis, el primer bisbe de París. El 9 d'octubre de 1238, Jaume el Conqueridor entra a València, finalitza la conquesta de la ciutat. Per això, el 9 d'octubre és el dia de la Comunitat Valenciana. És també avui la jornada de la salut mental.
7: Rosselló,
8: Vallespí,
7: Conflent,
8: Cerdanya,
7: Capcir i Fenolleda.
8: Ràdio Arrels.
9: Ràdio Arrels. A Burquera, 93.1.
1: Gastronomia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
10: Però el present és un regal. I per tal que aquesta experiència d'avui sigui un regal per tots nosaltres, és important que ens enfoquem en l'aquí i
6: el... Sem a la Casa Macià, a Prats de Molló, un dissabte al matí. Fem un tas de vins a cegues, els ulls tapats. Qui parla és el famós sommelier Isaac Pedrós.
10: D'acord? En el fons sí que farem un tas de vi, però també practicarem com es tasta el vi, això és molt diferent. D'acord? Doncs vinga, per començar i per centrar més aquesta atenció plena, us proposo que us senteu tant...
6: Isaac Pedrós, ets sommelier... Bé, explica el que acabem de fer, Mio. Mio, m'agrada més que ho facis tu mateix.
11: Doncs moltes gràcies per l'oportunitat. Hem fet un tast de vins que va més enllà de tastar, perquè ens centrem en els sentits, en allò que sentim tots, en allò que podem percebre tots o gairebé tots, i sobretot que el que busca és mirar més enllà del que hi ha a simple vista. D'aquí ve que el tast sigui en un context diferent al que estem acostumats a tastar, perquè sens dubte el que volem és buscar darrere d'allò que és més evident a primer cop d'ull, no? Històries darrere de les persones, qui fan els vins, com podem entendre els vins, com podem entendre el paisatge d'allà on s'elaboren els vins, què podem sentir, què podem percebre a l'hora de tastar uns vins o uns altres, etc.
6: Un tas de vins a cegues, la gent no s'hi veia en res, ha estat molt sorprès. Què t'ha sorprès més de la reacció dels assistents, eren com ratolins de laboratoris, no?
11: Sí, a mi el que em sorprèn més i alhora el que m'atrau més és aquest canvi que es genera. Perquè, és clar, tens a tots els companys engrescats, amuntats durant una hora, a cegues, com bé dius, i de cop i volta ells es treuen l'antifàs i descobreixen que el qui no hi veu ets tu i no ells. És a dir, en el fons el que estem generant aquí és un exercici d'empatia. I tota aquesta dinàmica d'alegria, d'alçar la veu i d'anar més que porten ells, es talla en sec i sembla que aquest xoc emocional és amb ells el que els fa plantejar aquest exercici d'empatia que hem fet, no? I això per mi és preciós, perquè aquest canvi vol dir que han entès molt bé què s'està fent i vol dir que a partir d'avui, possiblement, quan vegin una persona diferent amb ells, el seu anàlisi serà diferent.
6: No ho he dit abans, però ets sec.
11: Exacte.
6: I doncs per tu és una experiència important, que no és la teva experiència habitual a la feina.
11: Sí, és molt important i és una feina que fa molts anys que estic fent amb uns bons amics i companys i amb qui d'alguna manera m'han permès també arribar a moltes persones, no? I sobretot a arribar a sensibilitzar aquest teixit empresarial que a l'hora de contractar una persona o una altra doncs pot haver-hi aquest gran mur que són els prejudicis que el que fa el prejudici en el fons és coartar d'aquestes oportunitats laborals, personals i de més a qualsevol persona que sigui diferent a la resta per qualsevol motiu.
6: Isaac Pedrós, cal dir que ets diputat al Parlament de Catalunya. No avui... Bon diputat, diu una persona que passa. Avui no parlarem de la teva feina, ho farem una altra vegada, si vols, de parlar de la teva feina, justament per les persones amb discapacitats, de tota mena de discapacitats. Moltes gràcies, Isaac, gràcies per aquest moment molt important i molt emotiu. Ah, una altra pregunta, perdó. Una altra pregunta. Has parlat de maridatges amb el... Amb els menjars, sí. Però també amb la música.
11: I tant, jo crec que de maridatges en podem fer de molts tipus. Vull dir, hi ha persones que per si soles mariden per afinitat, hi ha persones que no mariden i per tant són contrastos, no? Per tant, amb les relacions socials també hi ha maridatges. Hi ha moltes polítiques que necessiten d'un maridatge o d'un altre. Hi ha moltes oportunitats que necessiten d'un maridatge o d'un altre, igual que els vins, igual que els menjars, igual que la música. I sens dubte, poder estar olorant, tastant i escoltant, per mi, quelcom que està maridat per afinitat, és màgic.
6: Isaac Pedrós, moltes gràcies. Fins una altra.
11: Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots els oients d'Arrels. Gràcies.
6: Entre els participants hi ha un vinyeter. Lucinet, què t'ha semblat aquest tast de vins?
12: Bé, sobretot pels qui no sabíem en quines condicions el faríem, ha estat una experiència que crec que la recordarem. Sempre havíem sentit a parlar del concepte de tasta cegues, però quan efectivament resulta que els vins els tasta sense poder veure el contingut, ni el color, ni l'origen, tens una visió, més ben dit, del que estàs tastant molt diferent de quan t'hi pots veure.
6: Tu ets vinyeter, per tant t'hi entens. Has estat sorprès per algunes vins, algunes coses, algunes maneres de fer?
12: Sobretot per la manera de que t'arriba la percepció del que estàs degustant. El fet de no poder utilitzar la mirada a l'hora de fer el tast, això fa que hagis de potenciar tots els altres sentits d'una manera que apareixen elements que segurament en unes altres condicions no captaries.
6: Un dels vins era teu, ho sabies abans?
12: Bé, sí, en aquest cas l'organització em va demanar si podia proveir les ampolles, per tant n'estava el cas, però és veritat que fins i tot coneixent-ho he tingut els meus dubtes quan estàvem fent el tast si era un ordre en el que anava abans o després.
6: Moltes gràcies.
12: A vosaltres.
6: Demanem a dues senyores com han viscut aquesta experiència.
13: Jo em dic Glòria i jo Alicia.
6: Què té d'especial aquest tast de vins?
13: Pues totes les emocions que ens ha arribat a tocar, sobretot al final quan hem sapigut la sorpresa que hi havia.
6: Quina sorpresa?
13: Doncs que la persona que ens ha fet el tast de vins era cec.
6: Però això ho sabíeu abans, no?
13: No, ni idea.
14: Veníem a cegues, nosaltres veníem a cegues, sense saber on veníem.
13: De fet, hem començat amb un antifaç i hem fet tota l'experiència amb els ulls tancats i, clar, això ens ha fet portar a on ell, de la manera que ell està visquent tot, no?
6: Esteu aficionades de vins?
14: Sí, jo vaig a moltes cates de vins. A mi m'agrada moltíssim, però mai havia fet una d'aquesta manera. Sempre eren vins que tu veus tot el que ja et ve, ho preveus abans de viure-ho.
6: Algunes sorpresa?
13: Sí, la veritat és que una emoció molt i molt i molt i molt gran per part d'alguns de la taula. Jo penso que molta gent s'ha emocionat quan ens ha explicat la seva experiència, que fa 12 anys que va tenir un accident i va perdre la vista. I jo particularment doncs, no he viscut el mateix, però sí que em van operar de la vista i vaig estar 2 dies amb els ulls embenats, que no sabia si veuria o no. I aquesta experiència doncs, m'ha arribat tan a dir.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
3: Com cada setmana a Ràdio Arrels volem parlar del rugbi, volem parlar de l'USAP i per això tenim amb nosaltres el Jeroni Vidal. Bon dia.
4: Bon dia.
3: La setmana passada ens comentaves que hi havia un partit de l'USAP contra el Racing gairebé a París. Un partit que deies que era important però que era complicat i les dades t'ho han demostrat perquè hi va haver una derrota clara de l'USAP.
4: Sí, sí, una derrota total, 55-25, un fracàs. És una desfeta de mes a l'exterior, doncs fa quasiment 12 anys que arribem pas a guanyar. Bon, el fet de pas guanyar, fins i tot un dia vindrà, però efectivament 55-25 fa molt. Jo, més d'una derrota, te parlaré d'una grossa encada. Tant el nostre equip va ser completament revillat durant tot el partit.
3: El partit aquest, clar, el Racing venia de dues derrotes a casa, que suposo que també potser es volien despertar i qui va pagar els plats trencats va ser l'USAP, no?
4: És completament això, és a dir que cal pas massa atacar el nostre equip, ben segur, perquè efectivament unes quantes rotacions degudes a un efectiu amb uns ferits importants pot ser un dèficit físic de potència contra un adversari que van posar monstres, efectivament, quan veus un jugaire com Tuzova, Taufi Finua, jugaire com aquests que són forts, un equip que va arribar fins al semifinal l'any passat, i doncs físicament van imposar un ritme de bojos i nosaltres a nivell de la potència no vam poder rivalitzar aquí. Però per guanyar, ho dèiem l'altre dia, per guanyar un partit com aquest cal tenir i posar sanqueta, si vols. I nosaltres penso que vam tenir una actitud inadaptada. També perquè els nostres jugaires tenien la mateixa reactivitat que cinglantanes quan surten a cercar el sud per escalfar-se. Doncs vet aquí. A més, a nivell de l'estratègia, pot ser que no es vam enganyar perquè de tornar la pilota al peu va posar el Racing dins una posició confortable per començar a fer el seu joc basat sobre la destrucció del nostre equip, i això va ser una reeixida total del costat del Racing, sense cap mena de dubte.
3: I per tant una derrota clara del costat dels catalans. Jeroni Vidal, cada setmana ens portes també una part més social del rugby, i avui ens vols parlar de quan entra l'adversari a l'estadi. Què ens vols explicar exactament?
4: Sí, això és un tema un poc especial perquè el rugby, bon, hi ha moment de convivència i tot això, però també és diferent completament del futbol. Hi ha una qüestió de tradició i unes novetats. I com és un món que evoluciona molt el rugby avui dia, amb un públic diferent, amb una mediatització, s'ha de mantenir, del meu parer, s'ha de mantenir les tradicions. Per exemple, n'hi ha una que consisteix a fer una bronca quan l'adversari entra sobre la gespa. Nosaltres a Perpinyà és un colcom, tu pots imaginar que és una regió ben emblemàtica del rugby, i nosaltres és un colcom que fem molt, molt, molt. Al contrari, és un colcom que es feia pertot quasiment a França, i per exemple, si mires un partit, espies un partit en Anglaterra, per exemple, això ho fan pas ni gens ni mica, és a dir que hi ha un respecte que es fa, però és a dir que quan un jugaire fa una transformació, un cop de càstig, hi ha un silenci total a l'estadi, que nosaltres ho fem pas, això. Te pots imaginar que nosaltres, al contrari, hi ha gent que xiulen, hi ha molt de soroll quan l'equip adversa entra a dintre del terreny. Això és una manera també de significar quelcom. És pas que sem d'un costat hi hauria un món educat a l'oposició d'un món de salvatges, sempre salvatges, una manera de significar quelcom, de dir finalment és un homenatge, benvinguts, m'he de fer comprendre també, de començar la pressió, aquest treball de pressió, de fer comprendre l'adversari que avui dia es trobarà a jugar sobre un terreny un poc perillós, dintre del qual justament tota la gent posaran, pressionaran les coses perquè justament per sostenir, perquè som gent apassionats, del públic de Perpinyà, és un dels més famosos que hi hagi a tot arreu, i que justament per pressionar l'adversari en aquest nivell. Doncs efectivament, alors jo volia parlar d'això perquè si escoltem un poc el que diuen el microcosmos mediàtic, s'enveja d'aquesta manera de fer, nova, que consistiria a ser tranquil, ben assentats i tot durant d'un partit, malgrat tot, sempre ser respectuós amb respecte i respectuós de l'adversari. Bon, podem fer soroll, podem xiular, podem fer una bronca, és pas per això que si la gent ho fan, que són una mena, que són gent sambarges i tot això.
3: Clar, suposo que per l'afició de Perpinyà, gairebé que el fet de xiular a l'adversari també és demostrar-li d'alguna manera doncs, que li teniu un respecte o que fa una certa por fins i tot, no? O sigui que també pot ser vist per l'adversari com un reconeixement, encara que sigui volent que els altres perdin.
4: Sí, completament. Aquí se'n passa el futbol, aquí els equips, el rugby, el respecte és un quelcom d'important. I efectivament, completament d'acord amb tu, és una manera també d'acollir, una manera de fer tocar del dit on es troba l'adversari, de donar aquesta pressió, és un homenatge fins i tot, i també és una manera pel públic de fer saia tota l'angoixa que té a nivell en aquell moment de ser solidari per fer sortir un crit, i aquell crit, si vols, és aquesta manera també d'entrar en comunió amb el nostre equip. I doncs el públic de la USAP és un públic que és brancat amb el seu equip, és un brancament elèctric fins i tot.
3: Doncs això es podrà veure aquest dissabte, i el USAP torna a jugar a casa amb un partit contra el Vana, un partit molt important, potser diríem dels més importants d'aquesta part de la temporada, no?
4: Sí, és això, perquè Vana justament fa part d'aquell públic que ells fan silenci total, més una regió bastant emblemàtica com nosaltres. I Vana tenen aquesta voluntat de sobreviure, perquè és el club de Bretanya, el més al nord, el més isolat de tot, doncs és un raconet a fora de tot, excepte París. Si mirem el mapa dels clubs, veurem que Vana són un porc a l'exterior, si vols. I vindran amb aquesta voluntat de sobreviure, de lluitar. I és això que els va permetre de remuntar contra Pau, de fer una remuntada impressionant, perquè hi havia 47 a poc abans la pausa i la mitja part, i justament és, al final hi va haver 43-40. Doncs és un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, molt, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar. I doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
3: Doncs partit important contra el Vana, i s'haurà de veure si es pot recuperar sensacions, tot i que clar, ells venen amb una bona dinàmica i sabem, potser no tan bona, doncs que el canvi de dinàmica ha de ser molt clar per poder tenir una victòria catalana en aquest partit. Veurem com acaba aquest partit, ho comentarem com sempre aquí a Ràdio Arrels amb el Jeroni Vidal. Moltes gràcies.
4: Gràcies, adiós.

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquests dies hem presentat a la cantant de Mallorca, Miquela Lladó, el disc de la setmana aquí a Ràdio Arrels. Miquela, si m'haguessis de dir què és el que t'ha aportat el fet de cantar i fer cançons, què em diries?
3: Diria que m'ha portat molta satisfacció personal, és a dir, m'he sentit molt realitzada fent això i a més me sent molt estimada. És a dir, jo, aquesta manera d'actuar davant la gent que balla, resulta que ens arribem a conèixer i te'n dones compte de que la gent t'aprecia, no perquè siguis cantant, sinó perquè connectes i perquè t'agrada el mateix i perquè és una cosa molt, molt guapa i molt gratificant donar això que tens, si això que tens i que entregues fa feliç a la gent. Això me fa feliç a mi també.
2: Ara et faré una altra pregunta. Potser em respondràs el mateix o la resposta anirà cap a aquest sentit també. Tu que tens més de 50 anys de carrera musical, quin és el sentit de fer música i per què ho has fet tota la teva vida?
3: Ho he fet per necessitat vital meva i perquè he tingut la sort d'estar sempre rodejada d'uns músics magnífics que mos hem entès molt bé i hem aconseguit fer música d'una manera que encara que sigui difícil mantenir un grup 45 anys, nosaltres ho hem aconseguit. I això que té un valor molt important per nosaltres mateixos i per donar a entendre que la música és un llenguatge que pot unir persones i que si tens una manera d'entendre la música que comparteixes i que mires cap a un objectiu comú i que té uns efectes molt positius, això és que s'ha de mantenir per força, perquè si abandonessis això se perdrien coses molt bones.
2: I llavors podríem dir que segons tu doncs el sentit de fer música és això, unir persones?
3: Unir persones mitjançant música, és a dir, sí. I a més té la música també té un element de curatiu, quan una persona no se sent bé i se posa música, sempre normalment la música ajuda a que te trobis millor, a trobar o bé relax o per animar-te o per compartir un sentiment de pena igualment. Digue que la música és com un amic, és com un amic. I és una amistat compartida.
2: Bonica conclusió. Acabarem la setmana escoltant la cançó Ara l'amor me diu, un poema del poeta Guillem de Fac que has musicat. Per què vas triar aquest poema, Miquela?
3: Perquè jo vaig conèixer personalment en Guillem de Fac, que era una persona extraordinària, un gran poeta, i que té uns poemes meravellosos i especialment me va agradar molt un llibre que es diu Erosfera i hi ha tota una sèrie de poemes magnífics que me vaig enamorar d'aquest que diu Ara l'amor me diu que és primavera i jo m'ho crec, m'enric del calendari. És fantàstic.
2: Miquela Lladó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat musicalment aquesta setmana a Ràdio Arrels.
3: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta convidada. M'ha agradat molt participar en aquest programa i estar amb vosaltres i espero que vos hagi agradat.
2: I doncs ens acomiadarem escoltant aquesta cançó Ara l'amor me diu de Miquela.

0: Ràdio Arrels.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: La previsió del temps.
3: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Presamolló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Presamolló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 9 d'octubre del 1979, el grup Carraixet troba 9 bombes sota la seva furgoneta a València col·locades per l'ultradreta. Es tracta d'un grup de folk creat el 1972, originari de l'Horta Nord al País Valencià i forma part del moviment de la Nova Cançó. Als orígens es va anomenar Carraixet 72, del nom d'un barranc. El seu fundador va ser el guitarrista Lleonard Giné i Mur. Volia trobar una alternativa al model de rondalles en castellà dominant a l'època franquista. Amb la participació del músic i activista Rafa Arnal van formar un grup que cantava en valencià. Les dificultats van portar a la dissolució del grup l'any 1973 per renéixer el 1975 sota el nom de Carraixet. Aquesta formació s'implica en els canvis socials i polítics després de la mort del dictador d'una forma tan clara que van ser víctimes de la violència política i els objectius d'un atemptat frustrat per part de l'extrema dreta. La tercera generació de Carraixet és dels anys 2000 amb l'incorporació del fill d'un dels fundadors. Escoltem el tema Alça't i crida del grup Carraixet en el seu disc 50 anys.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: L'angoixa climàtica dels joves topa amb la manca de consens científic. Bon dia. Els termes d'ecoansietat o angoixa climàtica s'han instal·lat amb força en el debat públic contemporani per descriure la profunda preocupació, la por i el neguit que genera la crisi mediambiental global. Segons adverteixen dues investigadores de l'Imperial College de Londres, Daniela Watson i Emma Lawrence, aquest sentiment està àmpliament estès entre la població jove i adolescent, que és precisament qui rep de manera desproporcionada els impactes d'emergència planetària. Diversos estudis recents citats per les dues investigadores en un article a The Conversation assenyalen que prop del 75% dels adolescents expressen una preocupació ferma envers el canvi climàtic i gairebé la meitat d'ells admet patir símptomes clars d'ansietat lligats directament a aquest escenari de futur. Malgrat la contundència d'aquestes dades i el fet que els adults joves mostren una probabilitat molt més alta d'experimentar patiments emocionals greus, la definició i la conceptualització científica d'aquest fenomen encara susciten un intens debat acadèmic al qual s'han interessat aquestes dues investigadores. La manca d'un consens clar i consistent en la literatura mèdica i psicològica sobre com catalogar i mesurar aquestes respostes emocionals suposa un obstacle crític, ja que frena el desenvolupament de polítiques públiques eficients i d'intervencions clíniques adequades. Les autores d'aquest estudi comenten que limitar-se a etiquetar la por com a patologia pot invisibilitzar una reacció racional davant la inacció governamental, fet que exigeix consolidar teories que permetin canalitzar aquest malestar juvenil cap a una acció col·lectiva transformadora.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Reportatge a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Unes 2.000 persones s'han manifestat als carrers de Perpinyà aquest dimarts amb un moviment que naixia de la protesta dels estudiants de Liceu, que a Catalunya Nord estan mobilitzats des de dijous de la setmana passada. Aquest dimarts el moviment ha estat molt més transversal amb estudiants, treballadors i jubilats. La Raquel, estudiant del Liceu de Ceret, ens explicava la setmana passada quines són les reivindicacions dels estudiants.
4: Doncs reivindiquem primer de tot pel nostre institut que els horaris de 8 a 6 de la tarda són interminables. Tenim tardes de 6 hores seguides en les que no ens podem concentrar perquè, clar, la concentració d'un estudiant òptima és de 20 a 30 minuts, llavors 6 seguides són impossibles. Arribem a casa cansadíssims. Alguns tenen dies de 6 del matí a 8 perquè tenen busos. Clar, estem en un institut rural. Alguns arriben a les 8 a casa. Si per alguna raó decidissin tenir activitats extraescolars, ja han de decidir entre tenir una vida a l'exterior de l'institut, descansar i estudiar, perquè també tenim deures. Tenim sales en les quals a l'estiu hi ha més de 35 graus i estem aquí, els professors i els alumnes no estem quasi, no, ens costa molt estudiar perquè alguns estan a punt de desmaiar-se. A l'Anterna a l'hivern tenen moltíssima fred perquè encara que posin la calefacció tenen molta fred. Som masses a classe, els que estan a Pro i en STMG i aquestes seccions necessiten trobar d'estatge, però tenen massa setmanes i no els troben. I sense aquestes setmanes no poden validar el BAC. Doncs és un gran problema. Els hi falten professors com el professor de transport, una matèria que necessiten pel BAC. Llavors, què fan? Els hi reemplacen aquesta hora per una altra matèria, però la necessiten realment. I després també és pels altres instituts, perquè és una mobilització col·lectiva a França. Llavors, les violències que hi ha hagut als altres instituts no són normals. Alumnes que no tenen taules, que tenen sales amb taulats que cauen, els hi plou entre de les classes, no és normal.
3: Aquest dimarts hem pogut tenir també el testimoni de diversos manifestants que podreu escoltar ara malgrat el soroll de fons. Com et dius?
5: Timeo.
3: I què fas aquí?
5: Estic manifestant per ajudar el moviment dels estudiants que volen més diners per l'educació nacional.
3: Ja havies manifestat a les manifestacions de la setmana passada o la d'ahir?
5: No vaig poder, però ara que puc, sóc aquí.
3: Perquè tu ets estudiant encara?
5: Sí, últim any de Liceu, no sé com es diuen.
3: Sí,
5: perfecte.
3: D'entre les reivindicacions hi ha coses del dia a dia, sobretot. Per què es protesta exactament?
5: Coses del dia a dia, sí. Perquè hi ha molts problemes que s'estan empitjorant. Oh, hi ha molt soroll també! Falten professors, falten aules per treballar, falten de tot, sincerament de tot. Jo sóc personalment en liceu privat, no ho veig menys, però estic aquí amb solidaritat amb els que són en liceu públic, perquè cada dia ens venen històries que falta un professor, que mai no serà reemplaçat, i com anem a fer perquè al fin de l'any tenim el BAC, com farem? Pues no farem i no tindrem el BAC.
3: Tu has dit que ets de liceu, que no és públic, de liceu
5: sí.
3: Privat. Dins d'aquests liceus, com ha sigut la mobilització? Hi ha companys teus també per aquí o ha sigut més baixa?
5: Molt més baixa, em sap greu, però no estem molt aquí. Estem 3, 4 o 5 potser que venim aquí, però sí, molt menys gran.
3: Doncs moltes gràcies i et deixem manifestar.
5: Moltes gràcies. Adeu.
3: Milers de persones han sortit al carrer aquest dimarts a Perpinyà amb unes mobilitzacions que van començar amb les protestes dels estudiants de Liceu, però m'he trobat aquí una parella a la manifestació que crec que estudiants de Liceu no ho són. Jordi Taurinyà, bon dia.
6: Bon dia, company.
3: Confirmes que estudiant de Liceu no ho ets, no?
6: No, però la cosa que hem fet és que ocupaven 1968 el Liceu de Prada i havien creat el comitè dels liceans, que doncs, a l'època doncs, hem participat a aquest moviment en 68 i ara tenim les filles, els nets i tot que participen aquest, i sóc molt content de veure una joventut tan alegre i tan... És una cosa important que passa aquests dies, és la presa de consciència, que tothom s'imaginava que els joves no fotien res, que eren la presa de consciència d'en quin món vivim i que cal canviar això. Nosaltres en 68 hi érem per això. Hi ha coses que han canviat, no se guanyen les coses de primera, del primer cop, però hi ha la presa de consciència fa que a poc les coses canvien. I jo sóc molt content que hi hagi tanta gent avui a Perpinyà per manifestar, i sobretot cal agrair a aquests joves. Ahir eren al Liceu de Prada, que també eren molt simpàtics. No són gent que fota tot en l'aire, doncs és molt, molt interessant de veure aquesta presa de consciència.
0: Clar, hi éreu al maig del 68, no sé si veieu, clar, el món ha canviat des de l'any 68, però no sé si veieu coses molt semblants també o molt diferents.
6: Les coses són, hi ha moltes coses semblants de 68, les reivindicacions eren el que porten al Liceu la gent d'aquests joves del Liceu, i el que hi havia en 68 és que hi ha hagut un gran canvi per les dones, que ha començat amb aquesta mini-revolució, no podem dir, ja ha sigut mort i tot, arreu ha estat parat això per en De Gaulle, però les idees han continuat, i és això, és aquesta cosa que passa, és la dins de les idees que canvien, de saber, de discutir i de continuar a fer projecte per tenir un món millor. No podem continuar a viure com això. Sí, quan hi ha coses com això, el món canvia.
0: Doncs mira, des del maig del 68 fins aquest octubre del 26, i teniu aquí la tercera generació també manifestant, sí, a Perpinyà.
6: Sí. Hi ha una cosa important, que amb la meva dona, Lugueta, ens hem conegut ocupant el Liceu de Prada.
0: Doncs mira, avui una espècie de celebració de parella, no? També. Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
3: La decisió al final de la mobilització d'aquest dimarts ha estat de continuar amb les protestes i s'espera que sigui així durant tota la setmana.
2: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
7: Amb un bon 11 inicial vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal entrar als anals de la història.
8: I és que en temes de lligar bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat, si la tàctica fa figa.
9: La porta per parar els gols, em posaré una cuirassa per si d'entre naps i cols vaig m'enduc una carbassa.
10: I una defensa de 4 amb sentit.

0: Nena, saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

0: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
1: Radio Arrels. Són les 2 de la tarda.
2: La previsió del temps.
3: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Prats de Molló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Prats de Molló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
4: Radio Arrels, a Tresera, 95.
5: Ràdio Arrels.
6: A Pula d'Amunt, 95.
7: T'arrepleguen de terra perquè els cops t'han valgat, però no deixes i t'aixeques sol, ets un pistoler. No t'ensorres mai, no t'ensorres mai, treus les armes i

una cançó de Catalunya Nord.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Ràdio Arrels. A Tuí, 95.
3: La previsió del temps.
4: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Presamulló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Prats de Molló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Una hora 100% en català.
6: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Trenques els quatre esquemes que intueixes i alguns pensen que no val la pena escoltar tantes reixes mentre creixes en cos,

la cosa més bonica i preciosa. Sense pecat ens ensenya a ballar.

Cantarem una balada que fermenti el vi dels cors. Ens amoixi amb alè d'algues i mitenes del record. De rous lunars que amaraven la palla, l'asa i el bou, quan una verge era mare d'un infant que ens dava el nom. I tres prínceps que balcaven, tres dofins pels farallons, de carrosses que vejaven amb la peixalla d'un bol, i les conquilles nacrades de les cobasses del port, quan les llances foren palmes i els apòstols pescadors.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Al carrer de l'hospital, al carrer. Ai, dos calcets a la mà dreta. Allí viu un estudiant que festeja amb la xileta. No l'ha pogut enganyar, no l'ha pogut enganyar. Ni amb raons.

0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Presamolló i 6 a Montlluís i a la Tordequerol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Presamolló i 5 a Montlluís i a la Tordequerol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
5: Ràdio Arrels, a Salelles, 95.
6: El que diem i el que callem.
7: Psicologia de la nostra societat.
8: Per anar bé per casa.
6: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
9: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i evidentment també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Seret, que és una ciutat d'art.
10: Capítol 33.
11: La solitud.
12: Mai he tingut tanta necessitat d'estar sola que des de que tinc infants. Aquesta frase pot sonar malament, però és veritat. M'encanten les meves filles i la meva família i no ho canviaria per res al món. Però l'energia que demana fa que necessito molt de temps sola. Gabriela, bon dia.
13: Bon dia, Paula.
12: Avui parlarem de la solitud, dels seus beneficis, però també dels efectes negatius que pot tenir a llarg termini. Gabriela, per què a curt termini sembla que la solitud ens va bé i a llarg termini ens va malament?
13: Perquè sostenir-se sol durant molt de temps és molt difícil, perquè som éssers socials i perquè una gran part de la nostra identitat es construeix en funció de la relació amb els altres. I per tant, si no hi ha un altre amb el qual construir-nos, doncs és molt difícil tirar endavant.
12: I per què hi ha gent que necessita estar més sol que d'altres?
13: No puc donar-te una resposta unívoca. Hauria de conèixer la situació de cadascuna d'aquestes persones de les quals estem, en les quals estem pensant quan diem i per què hi ha gent, no? Les motivacions poden ser molt diferents. En algun cas, potser perquè la persona necessita guarir-se d'alguna cosa que li ha passat i necessita temps per aquest guariment. En un altre cas, potser perquè és una persona amb una gran vida interior i, per tant, té moltes coses per pensar, té moltes coses per fer, té moltes coses per... I, per tant, la seva necessitat d'alteritat, o sigui, d'un altre que estigui present, és més minsa, i per tant els agraden aquests moments de solitud. Em sembla que la cosa més important és, en tot cas, fer la diferència entre la solitud desitjada i la no desitjada, perquè cadascú, en funció de la seva personalitat, de la seva situació, del seu moment vital, pot tenir un desig més gran o més petit de solitud. Però, en tot cas, el que és problemàtic és quan estem sols i desitgem una cosa diferent, no? D'estar sols. Estar sols no necessàriament és estar aïllat. El gran problema és l'aïllament, no és la soledat.
12: Penses que és important saber estar sol o sola?
13: Clar, és superimportant. Perquè, en realitat, quan estem sols, estem en nosaltres. O sigui, estem amb el nostre cap, amb els nostres pensaments, amb les nostres sensacions corporals, amb el nostre nivell d'energia, que pot ser molt alt o molt baix, depenent de diferents coses. I clar, difícilment se'ns ensenya a estar sols i estar bé amb nosaltres, no? I quan no sabem com fer-ho, el que ens passa és que la companyia no és una opció, sinó que és una compulsió. O sigui, no és alguna cosa que puguem triar, que puguem gaudir, sinó que és una necessitat gairebé tan forta com la necessitat de beure aigua o de respirar. I doncs aquí el contacte es converteix en patològic, no perquè ho sigui en si mateix, sinó perquè nosaltres no podem estar-nos sense aquest contacte.
12: Penso en gent que han viscut sempre amb germans o germanes a la mateixa habitació, que quan han marxat de casa els pares s'han aparellat i han viscut en parella molt ràpidament i que no han estat mai sols. Com ho pot fer aquesta gent per aprendre a estar sol?
13: No crec que hi hagi una fórmula màgica per aprendre a estar sol. La primera qüestió seria: necessita, vol estar sol? Té la necessitat, té les ganes o no? I jo em preguntaria què li passa quan accidentalment es troba sol o sola, no? Quan aquesta persona, per alguna raó, està sol, doncs com gestiona la seva soledat? Després jo diria que el fet de, per exemple, haver compartit habitació amb un germà o amb una germana, o després fer parella ràpidament, etc., és un indicador, però no és necessàriament el que indica si aquesta persona està, si té la capacitat d'estar solo o sola o no. Perquè, per exemple, tu pots haver-hi tingut un germà o una germana amb tu a la teva habitació, però resulta que aquest germà o aquesta germana eren grans lectors i s'agafaven un llibre i potser estaven 3 hores callades o callats, no? I doncs tu aquí feies alguna altra cosa quan l'altre estava llegint. I doncs això també era un espai de soledat, de solitud, en algun sentit, no? Perquè estaves tu amb el teu cap, ells o ella amb el seu cap, tot i que hi hagués una presència física.
12: Ho penso ara mateix a la meva segona filla, que sempre està jugant amb la seva germana gran o amb nosaltres, i estar sola li resulta bastant de frustració. Bé, ara encara és petitona, però com puc aprendre-li jo a vegades, o és que ho necessita dels seus 4 anys, estar a vegades sola o jugar sola?
13: Jo crec que és molt petita encara per aquest aprenentatge. Aquest aprenentatge es dona quan, diguem que és possible i és útil quan la persona pot gaudir mínimament d'aquest moment de solitud, no? Quan la persona pot concentrar-se en, per exemple, en jugar amb una joguina i fer la història, no? Amb la seva joguina i parlar-la a la joguina i fer que la joguina li parli, doncs per això ha de tenir uns recursos mínims. I aquests recursos potser no arriben als 4 anys, arriben una miqueta més tard, no? Però, dit això, una altra vegada el que et dic sempre quan em fas aquesta pregunta: com puc fer perquè les meves filles... Doncs, exemplificar. Si tu ets capaç de posar-te en el sofà de casa teva quan la teva filla gran està jugant o mirant la tele o el que sigui, i tu pots agafar-te un llibre i posar-te durant mitja hora a llegir, doncs aquí l'estàs ensenyant que això és possible, que això és una cosa que es fa i que és normal i que és natural. I doncs en algun moment la teva filla voldrà fer la mateixa cosa, tot i que sigui per imitar la mama. I doncs aquí podrà tenir la seva primera experiència a poc a poc.
12: I penses que els humans necessitem més aviat vida social o solitud?
13: Si m'ho poses així, Paola, jo diria que si les coses han de ser o unes altres, jo et diria gairebé que necessiten vida social. Perquè, com et deia abans, jo crec que la nostra construcció com a persones i com a identitats i com a éssers individuals necessita de l'altre. Tot i això, si faig l'aposta per aquesta resposta, per la resposta socialització, és perquè crec que si la socialització és molta, en algun moment la persona se les ingeniarà per trobar espais de solitud. I doncs aquesta serà una solitud desitjada.
12: I és possible que, en el fons, la solitud no fos un símptoma de l'estrès que provoca la vida occidental? És a dir, la necessitat de solitud, com jo noto, per exemple, que quan estic més estressada necessito més temps sola. No podria ser al final aquesta necessitat de solitud un símptoma de la nostra societat?
13: Ara veig per on vas. Jo crec que podríem veure les coses d'aquesta manera en el sentit de la hiperestimulació que suposa la nostra societat, no? El fet de que nosaltres estem tot el temps connectats d'una manera o d'una altra, tenim un horari pautat en el qual el Cronos ens porta sempre del nas, volem fer moltes coses perquè amb aquestes coses que volem fer volem aconseguir unes altres, i doncs tot això comporta una quantitat d'estímuls enormes que a vegades són molt difícils d'assumir. Dit això, la pregunta que et faig és: quan et passa això i aconsegueixes tenir aquests espais de solitud, te'n vas tu sola o te vas tu amb el teu mòbil?
12: No, clar, el meu mòbil sempre el tinc i sempre tinc com música o un podcast o una cosa així, això claríssim.
13: Doncs creus que aquest és un espai de solitud?
12: Potser no. Llavors, com hauria de ser l'espai de solitud? Assentada al sofà sense fer res i sense escoltar res?
13: Per què no? Per què no? Per què no 10 minuts de silenci? Fixa't, no et dic de meditació, perquè en la societat en la qual estem, la meditació és també una cosa a fer, no? Que està dintre de la llista dels to-do, d'això que s'ha de fer. I doncs jo et dic 10 minuts de silenci, només de silenci. Home, això podria ser una molt bona prescripció, però després hi ha altres, Sortir a caminar, sortir a córrer, la gent que li agrada... No, sense la música, sense la música. Perquè quan et poses la música t'estàs perdent totes les altres coses que estan passant al teu voltant, i que tu no les estàs escoltant perquè estàs taponant un sentit, que és l'oïda. Per tant, sense música.
12: Llavors, segons tu, quan necessitem solitud per recuperar una mica d'energia, l'energia que ens gasta una mica la vida occidental, necessitem estar sols, sense telèfon, sense música i concentrats en una sola cosa o en res.
13: Sí, aquesta és una bona definició, no? Concentrats en una sola cosa és una possibilitat. Jo et diria en alguna cosa manual, si poguéssim, no? Ja sé que està molt remanit, però això de rentar els plats només rentant els plats, o de, no sé, limar-se les ungles només limant-se les ungles, no? Per dir-te alguna cosa així molt, molt banal, no? Molt del dia a dia. Doncs això ja és una manera de focalitzar la nostra atenció, i d'aquesta manera no estar en 40 coses a la vegada. I clar, el silenci, o sigui, el no fer res sense pensar en res, això és gairebé el nirvana, no? Gairebé una cosa que avui dia se'ns ha perdut de la vista i gairebé s'ha convertit en una altra tasca a fer, no? Poder posar la nostra ment en blanc. Jo no diria que és en blanc, sinó en tot cas és posar la ment en el present sense que se'ns vagi cap endavant, o sense que se'ns faci cap endarrere. I que cada vegada que se'ns va la puguem portar una altra vegada a l'avui, a l'aquí i a l'avui.
12: Una cosa que és molt difícil.
13: No és gens fàcil. Potser per això és que ens hem d'exercitar. I com havíem parlat alguna altra vegada, una bona manera d'exercitar-se en això són els banys de bosc, no? Les sortides a la natura. Perquè la natura ens posa en situació d'estar present en l'aquí i en l'ara, simplement perquè el terra no és igual de llis que a la ciutat, perquè hi ha branques, perquè hi ha sorolls, perquè hi ha coses que no podem controlar. I per tant, com que el control és impossible, això ens deixa tornar al moment present. Aquesta també és una molt bona eina.
12: I per a tota aquesta gent que estan en situacions de solitud, però que és una solitud no desitjada, què podem fer? O què es pot fer? Què podria fer la societat de manera col·lectiva, potser, fins i tot?
13: Crec que una cosa molt, molt, molt important a fer en els propers anys és crear espais. I quan parlo d'espais, parlo d'espais simbòlics. Ja ho havíem parlat alguna vegada, jo estic ara començant a Figueres un taller d'escriptura creativa per un grup de gent gran, de més de 60, i això és crear un espai, però també parlo de crear espais físics, llocs als quals la gent pugui anar per trobar-se. I la trobada no necessàriament és per fer una xerrada, eh? La trobada és per veure gent, per veure que hi ha altres, per intercanviar mirades, per intercanviar olors, per intercanviar sorolls. Tot això és superimportant. I si després d'això es dona la possibilitat d'una trobada més directa i més explícita i una xerrada o fer un joc junts o parlar del que ha passat ahir al poble, tot això està molt bé. Però perquè tot això sigui possible hem de tenir llocs oberts, llocs en els quals la gent pugui anar sense tenir necessitat de fer-se un carnet, sense pagar un abonament, sense haver-hi de donar les seves dades, per exemple, que hi ha molta gent que li fa por això i amb raó, i amb raó. Llocs oberts, això és veritablement una política pública.
12: Una última pregunta, Gabriela. Més personal aquesta vegada. Tu, com que ets psicòloga, deus parlar amb moltes persones durant els teus dies de treball, necessites moments de molta solitud per recuperar energia després d'haver tingut tantes interaccions?
13: Sí, sí, és un element bàsic de la cura que nosaltres mateixos com a psicòlegs hem de tenir. Les persones que es dediquen a la cura de les altres han de tenir primer cures a si mateixes, no? Perquè no som un recurs inagotable. Hi ha un moment en el qual l'energia, la capacitat d'atenció, la capacitat d'empatia, la capacitat d'absorbir el problema de l'altre, troben un límit. Això està claríssim. I per tant, perquè nosaltres puguem regenerar aquestes capacitats, perquè veritablement podem estar a puesto quan hem d'estar amb algú que està patint, perquè si no, no vindria a veure.

i no estimes ningú. A tots els dius t'estimes.

El Pare Etern, que en el cel s'hi assumirà tot de molt amunt, però l'ineterno tenia manies i em feia aixecar les 8 en punt. Deien que era molt rondinaire, que no feia res, que no podia ser. No es podia anar com jo mirant en l'aire, per estimar calien diners. Però jo, Francesc, Pi de la Serra, fill de Terrassa i Sabadell, de mala raça no en soc gaire,

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Prats de Molló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Prats de Molló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
3: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
3: Cada dia i cada hora en català.
6: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
7: El 9 d'octubre del 1979, el grup Carraixet troba 9 bombes sota la seva furgoneta a València col·locades per l'ultradreta. Es tracta d'un grup de folk creat el 1972, originari de l'Horta Nord al País Valencià i forma part del moviment de la Nova Cançó. Els orígens es va anomenar Carraixet 72, del nom d'un barranc. El seu fundador va ser el guitarrista Lleonard Giné i Mur. Volia trobar una alternativa al model de rondalles en castellà dominant a l'època franquista. Amb la participació del músic i activista Rafa Arnal, van formar un grup que cantava en valencià. Les dificultats van portar a la dissolució del grup l'any 1973 per reneixer el 1975 sota el nom de Carraixet. Aquesta formació s'implica en els canvis socials i polítics després de la mort del dictador d'una forma tan clara que van ser víctimes de la violència política i els objectius d'un atemptat frustrat per part de l'extrema dreta. La tercera generació de Carraixet és dels anys 2000 amb l'incorporació del fill d'un dels fundadors. Escoltem el tema Alça't i crida del grup Carraixet en el seu disc 50 anys.

0: Fins aquí Alça't i crida del grup Carraixet.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Gastronomia a Ràdio Arrels. Amb Enric Balaguer.
3: Però el present és un regal. I per tal que aquesta experiència d'avui sigui un regal per tots nosaltres, és important que ens enfoquem en l'aquí...
4: Estem a la Casa Macià, a Prats de Molló, un dissabte al matí. Fem un tast de vins a cegues, els ulls tapats. Qui parla és el famós sommelier Isaac Pedrós.
3: D'acord? En el fons sí que farem un tast de vi, però també practicarem com es tasta el vi, que això és molt diferent. D'acord? Doncs vinga, per començar i per centrar més aquesta atenció plena, us proposo que us senteu tan...
4: Isaac Pedrós, ets sommelier... Bé, explica el que acabem de fer. Mio, m'agrada més que ho facis tu mateix.
5: Doncs moltes gràcies per l'oportunitat. Hem fet un tast de vins que va més enllà de tastar, perquè ens centrem en els sentits, en allò que sentim tots, en allò que podem percebre tots o gairebé tots, i sobretot que el que busca és mirar més enllà del que hi ha a simple vista. D'aquí ve que el tast sigui en un context diferent al que estem acostumats a tastar, perquè sens dubte el que volem és buscar darrere d'allò que és més evident a primer cop d'ull, no? Històries darrere de les persones, qui fan els vins, com podem entendre els vins, com podem entendre el paisatge d'allà on s'elaboren els vins, què podem sentir, què podem percebre a l'hora de tastar uns vins o uns altres, etc.
4: Un tast de vins a cegues, la gent no s'hi veia en res, ha estat molt sorprès. Què t'ha sorprès més de la reacció dels assistents, dels, jo diria, dels, eren com ratolins de laboratoris, no?
5: Sí, a mi el que em sorprèn més i alhora el que m'atrau més és aquest canvi que es genera. Perquè, esclar, tens a tots els companys engrescats, muntats durant una hora, a cegues, com bé dius, i de cop i volta ells es treuen l'antifàs i descobreixen que el qui no hi veu ets tu i no ells. És a dir, en el fons el que estem generant aquí és un exercici d'empatia. I tota aquesta dinàmica d'alegria, d'alçar la veu i d'anar més que porten ells, es talla en sec i sembla que aquest xoc emocional és amb ells el que els fa plantejar aquest exercici d'empatia que hem fet, no? I això per mi és preciós, perquè aquest canvi vol dir que han entès molt bé què s'està fent i vol dir que a partir d'avui, possiblement, quan vegin una persona diferent amb ells, el seu anàlisi serà diferent.
4: No ho he dit abans, però ets sec. I doncs per tu és una experiència important, que no és la teva experiència habitual a la feina.
5: Sí, és molt important i és una feina que fa molts anys que estic fent amb uns bons amics i companys i amb qui d'alguna manera m'han permès també arribar a moltes persones, no? I sobretot arribar a sensibilitzar aquest teixit empresarial que a l'hora de contractar una persona o una altra, doncs pot haver-hi aquest gran mur que són els prejudicis, que el que fa el prejudici en el fons és coartar d'aquestes oportunitats laborals, personals i de més a qualsevol persona que sigui diferent a la resta per qualsevol motiu.
4: Isaac Pedrós, cal dir que ets diputat al Parlament de Catalunya, no avui... Bon diputat, diu una persona que passa. Avui no parlarem de la teva feina, ho farem una altra vegada, si vols, de parlar de la teva feina, justament per les persones amb discapacitats, de tota mena de discapacitats. Moltes gràcies, Isaac, per aquest moment molt important i molt, molt emotiu. Ah, una altra pregunta, perdó. Una altra pregunta. Has parlat de maridatges amb el... Amb els menjars,
5: sí.
4: Però també amb la música.
5: I tant, i tant. Jo crec que de maridatges en podem fer de molts tipus. Vull dir, hi ha persones que per si soles mariden per afinitat, hi ha persones que no mariden i per tant són contrastos, no? Per tant, amb les relacions socials també hi ha maridatges. Hi ha moltes polítiques que necessiten d'un maridatge o d'un altre. Hi ha moltes oportunitats que necessiten d'un maridatge o d'un altre, igual que els vins, igual que els menjars, igual que la música. I sens dubte... poder estar olorant, tastant i escoltant, per mi quelcom que està maridat per afinitat, és màgic.
4: Isaac Pedrós, moltes gràcies. Fins una altra.
5: Gràcies a vosaltres. Una abraçada a tots els oients d'Arrels. Gràcies.
2: Entre els participants hi ha un vinyeter.
4: Lucineta, què t'ha semblat aquest tast de vins?
6: Bé, sobretot pels qui no sabíem en quines condicions el faríem, ha estat una experiència que crec que la recordarem. Sempre havíem sentit a parlar del concepte de tasta cegues, però quan efectivament resulta que els vins els atasta sense poder veure el contingut, ni el color, ni l'origen, tens una visió, més ben dit, del que estàs tastant molt diferent de que quan t'hi pots veure.
4: Tu ets vinyeter, per tant t'hi entens. Has estat sorprès per algunes vins, algunes coses, algunes maneres de fer?
6: Sobretot per la manera de que t'arriba la percepció del que estàs degustant. El fet de no poder utilitzar la mirada a l'hora de fer el tast, això fa que hagis de potenciar tots els altres sentits d'una manera que apareixen elements que segurament en unes altres condicions no captaries.
4: Un dels vins era teu, ho sabies abans?
6: Bé, sí, en aquest cas l'organització em va demanar si podia proveir les ampolles, per tant n'estava el cas, però és veritat que fins i tot coneixent-ho he tingut els meus dubtes quan estàvem fent el tast si era un ordre en el que anava abans o després.
4: Moltes gràcies.
6: A vosaltres.
2: Demanem a dues senyores com han viscut aquesta experiència.
7: Jo em dic Glòria i jo Alicia.
4: Què té d'especial aquest tast de vins?
7: Pues totes les emocions que ens ha arribat a tocar, sobretot al final quan hem sabut la sorpresa que hi havia.
4: Quina sorpresa?
7: Doncs que la persona que ens ha fet el tast de vins era cec.
4: Però això ho sabíeu abans, no?
7: No, ni idea.
8: Veníem a cegues, nosaltres veníem a cegues, sense saber on veníem.
7: De fet, hem començat amb un antifaç i hem fet tota l'experiència amb els ulls tancats i, clar, això ens ha fet portar a on ell, de la manera que ell està visquent tot, no?
4: Esteu aficionades a vins?
8: Sí, jo vaig a moltes cates de vins. A mi m'agrada moltíssim, però mai havia fet una d'aquesta manera. Sempre eren vins que tu veus tot el que ja et ve, ho preveus abans de viure-ho.
4: Algunes sorpresa?
7: Sí, la veritat és que una emoció molt gran per part d'alguns de la taula. Jo penso que molta gent s'ha emocionat quan ens ha explicat la seva experiència, que fa 12 anys que va tenir un accident i va perdre la vista. I jo particularment doncs, no he viscut el mateix, però sí que em van operar de la vista i vaig estar 2 dies amb els ulls embenats, que no sabia si veuria o no. I aquesta experiència doncs, m'ha arribat tan a dintre, que de veritat que m'he emocionat molt, he plorat i bueno, he viscut aquesta cata com mai, no? Jo penso que la recordaré tota la vida.
4: Bé, una experiència que potser cal recomençar, però no hi haurà potser la mateixa emoció, no?
7: No crec que hi hagi la mateixa emoció, però sí que ens ha arribat molt a dins.
4: I els vins escollits, alguna sorpresa per això? Perquè un que semblava cava que no ho era.
8: Sí, però a mi el que realment m'ha sorprès és el d'Espolla, m'ha agradat moltíssim, l'he trobat boníssim.
4: Escombrem cap a casa, no?
8: Ah, això mateix. Cap a casa, que sempre va bé quedar cap a casa tot.
4: Moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
8: Vinga.
0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.

0: el seu voluntarisme i la seva doble formació literària i científica l'han portat a excel·lir en la recerca onomàstica, la poesia, la novel·la, la narració, el teatre. El total deixa una obra d'una gran diversitat, fruit de 50 anys de recerques i 40 anys de publicacions. Entre 80 publicacions destacarem les novel·les, algunes, Castell Negre, 1980, i Rigau, un pintor a la cort de la Rosa Gratacul. En poesia, Una ombra anomenada Oblit i Nom, i en l'assaig, Els noms del lloc del Rosselló. Qui més ha estudiat la seva poesia és l'empordanesa Carme Pagès, subratllant els seus temes predilectes, la pintura, la música, l'amor, l'erotisme, el pas del temps, en un estil proteïforme, barrejant clàssic, moderna, meditació, metafísica i esoterisme, sempre amb una llengua cisellada, rica en vocabulari i metàfores. Extracte del recull Nom. La història és sempre la mateixa, però no serveix per a res de saber-ho. Usatge carceral, un usatge que ho transforma tot en sang morta, en son negre. Potser només fer-vos capaç d'anar d'una hora a l'altra. D'ençà la infància heu après molt i molt sobre aquest perjudici etern de cada dia. I heu trobat la vostra fórmula? Un mot bufat per l'alè, a la vora dels llavis? Res. I no crideu a ningú, ja que ningú no hi pot fer res. Res no passa. El rellotge de la sang superposa la maneta dels minuts a la més petita de les hores. La vostra consciència porta retard. Encara no sou persona, sinó un tal Kidam, esperant, esperant, puig que tota nit condueix a un alba.
1: Esquitxos de poesia. Pere Manzanares. Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Acabeu d'escoltar una proposta musical de Catalunya Nord.
1: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.

Heu sentit Si arribeu a Ràdio Arrels, aquesta història musical d'un país, avui 10 minuts amb Lluís Llach. Lluís Llach és un músic català nascut l'any 1948 i que va passar la seva infantesa al vilatge de Verges, al Baix Empordà. Va ser l'últim dels músics que es va integrar als 16 jutges i és capdavanter de la nova cançó i el cantant català més conegut arreu del món. Llach ha destacat amb un repertori molt divers i amb cançons molt compromeses políticament, que farien que a principis dels 70, encara amb la dictadura franquista a l'estat espanyol, hagués d'exiliar-se a París durant 2 anys. Allà actuaria al Teatre Olímpia amb un famós concert i coneixeria altres grans compositors d'abast internacional. El concert més destacat de Lluís Llach va ser el 6 de juliol del 85, quan va omplir el Camp Nou, en un dels concerts més grans que s'havien fet a Europa fins a aquell moment. Ja de més gran, Lluís Llach ha deixat la carrera musical i s'ha centrat més en la militància política. Primer com a diputat al Parlament, amb una llista unitària independentista anomenada Junts pel Sí, i posteriorment com a president de l'Assemblea Nacional Catalana.

Això era Cançó sense nom i forma part d'aquesta història musical d'un país avui que hem passat 10 minuts amb Lluís Llach. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Lluís Llach.

0: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 6 de la tarda.
3: La previsió del temps.
4: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Prats de Molló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Prats de Molló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
4: Baròmetre ho sap. Amb Jeroni Vidal.
6: Com cada setmana a Ràdio Arrels volem parlar del rugbi, volem parlar de l'USAP i per això tenim amb nosaltres el Jeroni Vidal. Bon dia.
7: Bon dia.
6: La setmana passada ens comentaves que hi havia un partit de l'USAP contra el Racing gairebé a París. Un partit que deies que era important però que era complicat i les dades t'ho han demostrat perquè hi va haver una derrota clara de l'USAP.
7: Sí, sí, una derrota total, 55 a 25, un fracàs. És una desfeta de mes a l'exterior, doncs fa quasiment 2 anys que arribem pas a guanyar. Bon, el fet de pas guanyar, fins i tot un dia vindrà, però efectivament 55 a 25 fa molt. Jo, més d'una derrota, te parlaré d'una grossa encada. Tant el nostre equip va ser completament rebillat durant tot el partit.
6: El partit aquest, clar, el Racing venia de dues derrotes a casa, que suposo que també potser es volien despertar i qui va pagar els plats trencats va ser l'USAP, no?
7: És completament això, és a dir que cal pas massa atacar el nostre equip, ben segur, perquè efectivament unes quantes rotacions degudes a un efectiu amb uns ferits importants pot ser un dèficit físic de potència contra un adversari que van posar monstres, efectivament, quan veus un jugaire com Tuzova, Taufi Finua, jugaire com aquests que són forts, un equip que va arribar fins al semifinal l'any passat, i doncs físicament van imposar un ritme de bojos i nosaltres a nivell de la potència no vam poder rivalitzar aquí. Però per guanyar, ho dèiem l'altre dia, per guanyar un partit com aquest cal tenir i posar sanqueta si vols, i nosaltres penso que vam tenir una actitud inadaptada també perquè els nostres jugaires tenien la mateixa reactivitat que cinglantanes quan sorten a cercar el sud perquè escalfar-se, doncs vet aquí. A més, a nivell de l'estratègia pot ser que no es vam enganyar perquè de tornar la pilota al peu va posar el Racing dins una posició confortable per començar a fer el seu joc basat sobre la destrucció del nostre equip, i això va ser una reeixida total del costat del Racing, sense cap mena de dubte.
6: I per tant una derrota clara del costat dels catalans. Jeroni Vidal, cada setmana ens portes també una part més social del rugby, i avui ens vols parlar de quan entra l'adversari a l'estadi. Què ens vols explicar exactament?
7: Sí, això és un tema un poc especial perquè el rugbi, bon, hi ha un moment de convivència i tot això, però també és diferent completament del futbol. Hi ha una qüestió de tradició i unes novetats. I com és un món que evoluciona molt el rugbi avui dia, amb un públic diferent, amb una mediatització, s'ha de mantenir, del meu parer, s'ha de mantenir les tradicions. Per exemple, hi ha una que consisteix a fer una bronca quan l'adversari entra sobre la gespa. Nosaltres a Perpinyà és un colcom, tu pots imaginar que és una regió ben emblemàtica del rugbi, I nosaltres és un quelcom que fem molt, molt, molt. Al contrari, és un quelcom que es feia per tot quasiment a França. I, per exemple, si mires un partit, espies un partit en Anglaterra, per exemple, això ho fan pas ni gens ni mica. És a dir, que hi ha un respecte que es fa, però... és a dir que quan un jugador fa una transformació, un cop de càstig, hi ha un silenci total a l'estadi, que nosaltres ho fem pas, això. Te podes imaginar que nosaltres, al contrari, hi ha gent que xiulen, hi ha molt de soroll quan l'equip adversa entra a dintre del terreny. Això és una manera també de significar quelcom. És pas que sem d'un costat hi hauria un món educat a l'oposició d'un món de salvatges, sempre salvatges, una manera de significar quelcom, de dir finalment és un homenatge, benvinguts, m'he de fer comprendre també, de començar la pressió, aquest treball de pressió, de fer comprendre l'adversari que avui dia es trobarà a jugar sobre un terreny un poc perillós, dintre del qual justament tota la gent posaran, pressionaran les coses perquè justament per sostenir, perquè som gent apassionats, del públic de Perpinyà, és un dels més famosos que hi hagi a tot arreu, i que justament per pressionar l'adversari en aquest nivell. Doncs efectivament, alors jo volia parlar d'això perquè si escoltem un poc el que diuen el microcosmos mediàtic, s'enveja d'aquesta manera de fer, nova, que consistiria a ser tranquil, ben assentats i tot durant d'un partit, malgrat tot, sempre ser respectuós amb respecte i respectuós de l'adversari. Podem fer soroll, podem xiular, podem fer una bronca, és pas per això que si la gent ho fan, que són una mena, que són gent salvatges i tot això.
6: Clar, suposo que per l'afició de Perpinyà, gairebé que el fet de xiular a l'adversari també és demostrar-li d'alguna manera doncs, que li teniu un respecte o que fa una certa por fins i tot, no? O sigui que també pot ser vist per l'adversari com un reconeixement, encara que sigui volent que els altres perdin.
7: Sí, sí, completament. Aquí sempre és el futbol, aquí hi ha els equips, el rugby, el respecte és un quelcom d'important. I efectivament, completament d'acord amb tu, és una manera també d'acollir, una manera de fer tocar del dit on es troba l'adversari, de donar aquesta pressió, és un homenatge fins i tot, i també és una manera pel públic de fer saia tota l'angoixa que té a nivell en aquell moment de ser solidari per fer sortir un crit, i aquell crit, si vols, és aquesta manera també d'entrar en comunió amb el nostre equip. I doncs el públic de la USAP és un públic que és brancat amb el seu equip, és un brancament elèctric fins i tot.
6: Doncs això es podrà veure aquest dissabte, i el torna a jugar a casa amb un partit contra el Vano, un partit molt important, potser diríem dels més importants d'aquesta part de la temporada, no?
7: Sí, és això, perquè Vannes justament fa part d'aquell públic que ells fan silenci total, més una regió bastant emblemàtica com nosaltres. I Vannes tenen aquesta voluntat de sobreviure, perquè és el club de Bretanya, el més al nord, el més isolat de tot, doncs és un raconet a fora de tot, excepte París. Si mirem el mapa dels clubs, veurem que Vannes són un porc a l'exterior, si vols. I vindran amb aquesta voluntat de sobreviure, de lluitar. I és això que els va permetre de remuntar contra Pau, de fer una remuntada impressionant, perquè hi havia 47 a poc abans la pausa i la mitja part, i justament és, al final hi va haver 43-40. Doncs és un equip que té una flama, que porta una idea i que hi creu, si vols. I nosaltres sortim d'un partit un poc adormits, un poc absents, on vam tenir un comportament, bon, el manager, el staff tècnic ho deia d'aquesta manera, un comportament que s'havien de despertar, i doncs veurem el que donarà la setmana que ve, perquè nosaltres tenim uns quants de retorns darrere, però pels davanters en tenim poc. Doncs això fa que hi ha una mena de por i de pressió, perquè sabem pas si el nostre equip, el que desitgem és un dels partits, els més importants que hi hagi dels 3 mesos, perquè Vana és quasiment l'adversari pel manteniment al top 14.
6: Doncs partit important contra el Vana, i s'haurà de veure si es pot recuperar sensacions, tot i que clar, ells venen amb una bona dinàmica i sabem, potser no tan bona, doncs que el canvi de dinàmica ha de ser molt clar per poder tenir una victòria catalana en aquest partit. Veurem com com acaba aquest partit, ho comentarem com sempre aquí a Ràdio Arrels amb el Jeroni Vidal. Moltes gràcies.
7: Gràcies, adiós.

0: No, així no. Yeah, yeah.
1: 18a trobada dels casals catalans d'Europa.
2: Luxemburg, del 25 al 27 de setembre de 2026. Avui, Noruega i Dinamarca. Celia Balcells, tu vius a Noruega. A quina ciutat de Noruega?
3: A Bergen.
2: Què fa aquest casal de Noruega? Quines són les seves activitats?
3: Bé, hem de dir primer que no és un casal, perquè Noruega és una associació, som l'Associació Catalana Noruega, i som a país. Vol dir que tenim gent a Bergen, a Oslo, a Tromsø, a tot arreu. Per això no podem dir que és un casal, perquè estem a diferents llocs. Jo estic a Bergen, però per exemple la meva companya que ha vingut avui, ella és d'Oslo. Però ens definim com una agrupació nacional, per dir-ho així.
2: I quines són les activitats que feu des d'aquesta associació?
3: Normalment el que fem més són trobades així familiars i de comunitat, no? A Bergen ens reunim, per exemple, per celebrar el Sant Jordi, a Oslo també es reuneixen per celebrar el Sant Jordi, a Tromsø i a totes les ciutats on tenim gent intentem muntar activitats paral·leles.
2: Quan digueu que sou catalans, com reaccionen els noruecs? Entenen el que és Catalunya o sou espanyols catalans, no sé?
3: Hi ha de tot, hi ha de tot. Hem de dir que jo porto 20 anys a Noruega i hi ha gent que molts cops em diu «Ah, catalana!» quan dic «Soc de Barcelona», perquè normalment dic que soc de Barcelona, tot i que soc de Terrassa, però perquè em posin a algun lloc. I hi ha gent que em sorprèn i em diu «Ah, catalana!» i després et quedes comparada, però en general encara som espanyols, sí.
2: Què s'hauria de fer més per les comunitats catalanes a l'exterior?
3: Ah, és una pregunta molt difícil, eh? Així m'enganxes una mica així. Jo crec que el tema de la llengua és molt important, de poder dir que som catalans i que poder parlar als nostres fills en català és bàsic, és obvi, perquè la nova generació que no ha crescut a Catalunya entengui d'on venen. Llavors jo crec que des de la Generalitat ens podrien ajudar una mica més amb els fills, sobretot.
2: És important parlar català fora de Catalunya?
3: Evidentment sí, jo als meus fills els hi parlo en català, tot i no estar a Catalunya. Per mi sí, òbviament és la llengua materna.
2: Un català que se'n va fora pensa al retorn? És el teu cas o no?
3: Sí i no, depèn. Quan em jubili, depèn com estigui. Però no ho he decidit, per dir-ho així.
2: Moltes gràcies.
3: De res, a vosaltres.
2: Segurament un dels casals catalans més al nord, el de Copenhague. Esteu en un estat que més o menys té la mateixa població de Catalunya. Com sabeu des de Copenhague, des del Dinamarca, com sabeu Catalunya?
4: Bueno, molts danesos no estan gaire informats de Catalunya, els catalans, d'Espanya. Llavors al casal, diverses vegades, molts cops que venen danesos, doncs els hi expliquem tota la situació, la història de la nostra llengua, cultura, i és una de les feines que fem des del casal. Sí que hi ha una part de la societat que està més informada. Els hi agrada molt venir de vacances, llavors molts tenen aquest vincle amb Catalunya i sí que hi ha, doncs, això, una part de la població que sí que és conscient del català a Catalunya, però bueno, no és una lluita que sentin gaire seva.
2: Com vas debarcar tu aterrar a Dinamarca?
4: Sí, jo a Dinamarca hi vaig anar a estudiar. Primer un any de la meva carrera i ja després m'hi vaig quedar a fer el màster i vaig trobar feina i ara doncs ja fa uns quants anys que vinc allà.
2: Quines són les activitats d'aquest casal?
4: Sí, doncs el casal organitzem activitats que segueixen doncs la tradició i la cultura catalana. Fem, per exemple, castanyada, fem el tió i Nadal, fem una calçotada, fem Sant Jordi, fem Sant Joan, i després també tenim un festival de cinema i bé, ens trobem, a vegades anem a buscar bolets, intentem fer activitats els caps de setmana doncs, per aplegar-nos tots.
2: Laia Martín, moltes gràcies.
4: De res, encantada.
5: 18a trobada de casals catalans d'Europa.
6: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
7: Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
1: Ràdio Arrels.
2: La previsió del temps.
3: Som el divendres 9 d'octubre. Bon dia. Unes temperatures de 19 graus a la plana i 11 a la muntanya per avui, amb un vent que bufa al Rosselló. Demà, sol a tot el país. Les mínimes seran de 16 graus a Perpinyà, 15 a Serret, 13 a Prats de Molló i 6 a Montlluís i a la Tor de Querol. Tindrem unes màximes de 22 graus al Rosselló i al Vallespí, 20 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya. La tramuntana continuarà bufant a la Salanca. Diumenge al matí les temperatures seran de 13 graus a Perpinyà, 12 a Serret, 11 a Prada, 8 a Prats de Molló i 5 a Montlluís i a la Tor de Querol. Les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 22 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 16 a Cerdanya.
4: Ràdio Arrels, en veig 93.1.
5: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. Donatius.radioarrels.cat.
6: Ràdio Arrels, 100% en català.
7: Ja comença a fer-se clar.

0: Vindran...
1: Rosselló,
2: Vallespir,
1: Conflent,
2: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
3: Arrels de rumba.
2: Joan Pau Escudero. Als anys 50, abans de l'eclosió de la rumba, les grans orquestres no gitanes adoptaven el model nord-americà de Big Band.
4: Si mirem les orquestres de músics gitanos i músics paios, als anys 50, per exemple, que és un període de pre-rumbero a Barcelona mateix, veiem que les orquestres paies agafen el model americà, de les big bands de swing, com ara els models serien Count Basie o Glenn Miller, o totes aquestes orquestres enormes amb saxos en quantitat, trompetes, trombon, una percussió, piano, baix. Aquestes orquestres què fan? Què toquen? Toquen, en diuen foxtrot, toquen bolero, toquen algun son, toquen la música d'època de moda, en aquell moment, cha-cha-cha, mambo, fan com els músics paiuts ho toquen com poden, amb orquestres esplèndides, orquestres enormes, a l'estil americà.
2: En contrast, els gitanos organitzaven la seva activitat musical a través de xarxes familiars. Aquesta estructura facilitava la mobilitat i la feina.
4: Els gitanos també, vull dir, entren... tothom vol guanyar-se la vida, eh? Com es guanya la vida un músic? Tocant les coses que estan de moda, les cançons que estan de moda. Això els gitanos ho han fet sempre, sempre han tingut un repertori propi, un repertori intern gitano i un repertori de cara als paios, amb totes les variants i les modalitats possibles entremig. Els gitanos toquen amb... Normalment funcionen amb família, funcionen entre pares i fills, entre cosins germans, entre oncles i nebots, i això és molt més còmode a l'hora de muntar o desmuntar una orquestra, a l'hora de crear un grup doncs seran 3 o 4 i la cosa funciona i això és molt més còmode, molt més fàcil per crear cançons, per crear un repertori i anar a tocar a dret i esquerra. Clar, en els anys 50 les grans orquestres de luxe que hi ha a Catalunya, com ara Leaders, per exemple, el problema és poder viatjar un grup molt important de gent que no es coneix necessàriament, que venen de ciutats diferents, que no tenen cap vincle intern, que no són de família. Això funciona o no funciona? Quan el turisme s'escampa a la Costa Brava, als anys 60, doncs hi ha d'haver molta mobilitat, perquè hi ha contractes per anar a tocar per aquí i per allà, i la cosa més còmoda és tenir una orquestra amb 2, 3 o 4 músics que es poden desplaçar fàcilment. I en aquest sentit, els gitanos funcionen amb molta facilitat. Grups com ara grups dels gitanos de les Cueves, que són els germans Clota, que tocaven a la Costa Brava als anys 60, que encara són vius, alguns, com ara el Magineta, Hostafrancs, o Paret, que tocava doncs, a la costa també, Calella de la Costa, tots aquests pobles del Maresme, si eren grups, eren 3 o 4, 2 o 3, doncs això funcionava, era molt més fàcil doncs, de tenir contractes de tocar de cara als turistes, paios, quasi tots. Això és una diferència de funcionament entre el funcionament gitano i paio.
2: Als anys 60 es produeixen els primers enregistraments de rumba gitana a Catalunya, com el disc dels germans Clota d'Hostafrancs. Les discogràfiques el van comercialitzar amb el nom de Los Gitanos de las Cuevas.
4: S'ha de dir que, parlant dels primers grups de gitanos doncs, que es posen de moda i del primer disc conegut de rumba gitanos catalans a Catalunya, em sembla que abans mateix que Paret fes el seu primer disc, doncs hi havia els germans Clota, que tenen un descendent que fa música molt interessant, que és el Joan Clota actualment, d'Hostafrancs, doncs van treure un disc el 1962. Jo crec, no sé si Paret va treure el seu primer disc el 63. Doncs l'empresari que va posar nom al disc va posar-hi Los Gitanos de las Cuevas, com si vinguessin directament del Sacromonte a Granada. Tot això eren gitanos d'Hostafrancs, catalans. I això, jo diria que és probablement el primer disc de rumba, rumba gitana, doncs 45 revolucions a Catalunya als anys 60.
2: Aquell mateix any, 1962, el cinema registra una de les primeres aparicions públiques de Peret a la pel·lícula Los Tarantos.
4: Peret, en aquell moment ja havia sortit a la pel·lícula rodada al 62 també a Los Tarantos, a Barcelona mateix. I quan es veiem Peret en aquella pel·lícula, que hi surt un parent meu, que és Antonio Prieto Puerto, doncs en aquella pel·lícula apareix Peret, doncs això, apareix Peret i l'estrella de la dansa gitana, que és la Carmen Amaya, al barri del Somorrostro, això som el 62 a Barcelona, surt un músic totalment desconegut en aquell moment, un músic secundari allà al fons enmig d'una festa de gitanos que ballen, i aquell músic és Peret. I què toca Peret en aquell moment? Toca rumba. Això és una de les primeres aparicions, o potser la primera aparició cinematogràfica, doncs, a Peret, a la història de la rumba a Catalunya.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquests dies hem presentat a la cantant de Mallorca, Miquela Lladó, el disc de la setmana aquí a Ràdio Arrels. Miquela, si m'haguessis de dir què és el que t'ha aportat el fet de cantar i fer cançons, què em diries?
4: Diria que m'ha portat molta satisfacció personal, és a dir, m'he sentit molt realitzada fent això i a més me sent molt estimada. És a dir, jo aquesta manera d'actuar davant la gent que balla, resulta que ens arribam a conèixer i te'n dones compte de que la gent t'aprecia, no perquè siguis cantant, sinó perquè connectes i perquè t'agrada el mateix i perquè és una cosa molt, molt guapa.

0: guapa i molt gratificant donar això que tens, si això que tens i que entregues fa feliç a la gent. Jo, això me fa feliç a mi també.
1: Ara et faré una altra pregunta. Potser em respondràs el mateix o la resposta anirà cap a aquest sentit també. Tu que tens més de 50 anys de carrera musical, quin és el sentit de fer música i per què ho has fet tota la teva vida?
0: Ho he fet per necessitat vital meva i perquè he tingut la sort d'estar sempre rodejada d'uns músics magnífics que mos hem entès molt bé i hem aconseguit fer música d'una manera que encara que sigui difícil mantenir un grup 45 anys, nosaltres ho hem aconseguit. I això que té un valor molt important per nosaltres mateixos i per donar a entendre que la música és un llenguatge que pot unir persones i que si tens una manera d'entendre la música que comparteixes i que mires cap a un objectiu comú i que té uns efectes molt positius, això és que s'ha de mantenir per força, perquè si abandonessis això, se perdrien coses molt bones.
1: I llavors podríem dir que, segons tu, doncs, el sentit de fer música és això, unir persones?
0: Unir persones mitjançant música, és a dir, sí. I a més, la música també té un element de curatiu. Quan una persona no se sent bé i se posa música, sempre, normalment, la música ajuda a que te trobis millor, a trobar o bé relax o per animar-te o per compartir un sentiment de pena, igualment. Digue que la música és com un amic. És com un amic i és una amistat compartida.
1: Bonica conclusió. Acabarem la setmana escoltant la cançó Ara l'amor me diu, un poema del poeta Guillem de Fac que has musicat. Per què vas triar aquest poema, Miquela?
0: Perquè jo vaig conèixer personalment en Guillem de Fac, que era una persona extraordinària, un gran poeta, i que té uns poemes meravellosos, i especialment me va agradar molt un llibre que es diu Erosfera, i hi ha tota una sèrie de poemes magnífics que me vaig enamorar d'aquest que diu Ara l'amor me diu que és primavera i jo m'ho crec, m'enric del calendari. És fantàstic.
1: Miquela Lladó, moltes gràcies per haver-nos acompanyat musicalment aquesta setmana a Ràdio Arrels.
0: Moltes gràcies a vosaltres per aquesta convidada. M'ha agradat molt participar en aquest programa i estar amb vosaltres i espero que vos hagi agradat.
1: I doncs ens acomiadarem escoltant aquesta cançó Ara l'amor me diu, de Miquela.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Albert Net de Perpinyà, escuteu Ràdio Arrels
3: al 95. Ací.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.

0: capito?
1: Escolteu Ràdio Arrels.

tota de cremar.

0: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.
1: Ràdio Arrels.
2: A passar 95.

aquella nit. Sense llum, sense dret, sense fe, sense feina. La ronda ja més trista de l'Alacantí. Hi ha cançons que em roseguen, que es penten per eixir. Hi ha coses que he cantat i que mai no t'he dit. Tens raó, sóc tan immadur com en vaig i era. He volgut conservar eixe encant d'estudiant, de mal estudiant.

cabana es podia ser tan feliç. El sol al matí, l'olor de la fusta, allà amb la mandra no es pot competir. Semblava que el temps no se'n recordava que ens havíem

noia que em roba el cor. I les mans blanques, ben blanques, tot en mi es tornava d'or. Si em tocava

0: passa res.
1: Ràdio Arrels, a l'Aspra.
2: 95 i 88.2.
3: Duerme.